quan la mort ens cridi el tàlem, creure en la fusta del rem i en la fusta de l'escala, i encindre el foc del pensament que vibra i llegir només un llibre antic, sens dubte, ni enveja ni enveja.

aquest moment i aquesta mica de vent i el teu amor transparent com una aigua marina. I encendre el foc del pensament de vibra i llegir només un llibre amb ti, sens dubte.

0: Radio Arrels, a Sant Joan de la Sella, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Vilallonga de la Salanca, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

La ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: Radio Arrels, el Soler 95.
1: Pot ser que sí, Vicenç, que tenies raó. Ara farà 10 anys de fuga al Rosselló.

amor per tu sol. T'escric avui, Vicenç, com guaire de germà, per te dir el turments del país català.

la cuma de la ramada on plegaven nius. És ruta godronada fins al camp de l'Oliu, el serrat d'en Quiot, on caçaven mures, i el cortal del Menut amb el samat d'espic. El pla de Lledoners i ses figues madures tot ha sigut venut a un estranger ric que n'ha fet cases mortes que dormen tocant riu i

0: Ràdio Arrels, són les 6. Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Som el dijous 28 de maig. Bon dia. Les temperatures d'avui quedaran molt elevades per un final de mes de maig. Aquest matí tenim 24 graus a Perpinyà, 23 a Prada i a Serret, 18 a Prats de Molló i 12 a la Tor de Querol i a Montlluís. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló i al Vallespí, 35 al Conflent, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país. A la nit les temperatures baixaran poc, tindrem 26 graus a Perpinyà, 25 a Serret, 18 a Prats de Molló, 24 a Prada i 13 a Montlluís i 14 a la Tor de Querol.
2: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
3: Una hora 100% en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Els jugadors d'Scrabble ho saben. El joc accepta pas els noms propis, aquells que tenen una majúscula i que designen una persona coneguda o un lloc important, com un país, una regió o una marca comercial. Espieu si és estrany. No s'acceptaran pas David, ni Josep, ni Joan, perquè no surten als diccionaris. Me, trapareu al diccionari Roger, Benjamí, Batista i Lluís. És perquè són pas fora que noms de persones, són mots que volen dir quelcom més. Roger és un pei, és un sinònim de moll, aquest pei que tira a vermell i que fem torrar per menjar. Benjamí designa el nin més petit dels minatges de la família, el caganiu. I Lluís fa referència al rei Lluís de França. Les peces de monedes que porten la seva cara encunyada se'n diuen lluïsos. Al Rosselló parlem més aviat de lluïses. I Batista és el nom d'una tela. La definició exacta és teixit de lli o de cotó, amb lligat de plana, blanc i molt fi, usat en la confecció de mocadors de butxaca i robes d'ús interior. Roger, Benjamí, Batista i Lluís són al diccionari.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, en FIAC 95.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
5: Ràdio Arrels, són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Temperatures molt altes avui a Catalunya Nord, que continua amb un avís de calor de Meteo France. Les temperatures aquesta tarda poden pujar fins als 38 graus. Aquesta calor anòmala està obligant escoles i entitats a modificar algunes activitats a l'aire lliure. Un exemple és l'Associació de Divulgació Científica Petits Eixorits, que tenen prevista una activitat aquesta tarda a l'exterior i l'hauran de fer en un lloc tancat. Camilla Miquel és una de les impulsores de l'activitat.
7: Que anem al terreny i reflexionar al voltant del medi ambient d'aquest terreny. I aquí estem a Baixàs. Baixàs és un lloc molt amb temperatures molt altes, és garriga. Doncs clar, és un lloc on no hi ha cap ombra o molt, molt poca. Doncs hem decidit de canviar els nostres plans per aquesta tarda, perquè no podrem posar mainades a 38 graus sota aquest sol.
6: 6 mesos després del primer cas de pesta porcina africana en un senglar de Catalunya Sud, la malaltia continua present al voltant de Barcelona, amb restriccions d'accés a zones naturals com el Parc Natural de Collserola. Aquesta malaltia preocupa molt a l'àmbit econòmic, perquè el porcí és el principal sector ramader del país. Joan Masià és vicepresident del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
8: Aquí què estem fent? Estem caçant o estem trobant senglars que estan morts, perquè es moren per la PPA, però aquests animals han anat amb les seves fentes, els seus orins, han anat contaminant tot el medi ambient. No? Doncs si nosaltres a sobre entrem a aquesta zona 0, aquesta és la zona 2, que és la zona que està, hi ha més densitat, està concentrada a tots els animals malalts, pues, què passarà? Que ho trepitjarem i ens l'emportarem a una altra zona i els altres animals es contaminin i això vagi sortint cap al resto de Catalunya.
6: I l'Euroregió obre avui una convocatòria per projectes culturals que tinguin socis a Catalunya Nord o Occitània, Catalunya Sud i les Illes Balears. Es tracta de projectes de 2 o 3 anys amb un pressupost de fins a 25.000 euros. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió.
0: És una convocatòria oberta fins al setembre. És una convocatòria per projectes que sempre i quan hi hagi socis tant de Catalunya Nord, d'Occitània, de Catalunya i de Balears, i es presenti per una durada de 2 a 3 anys. I són projectes que van fins a 25.000 euros d'ajut, un 60%, i és bastant fàcil a nivell administratiu, l'ajudarem als socis culturals, i és obert a tota mena, eh? Artístic, teatre, patrimoni històric, cultural, arts populars, i realment és el nostre fil conductor, és la sisena edició i farem sempre una decisió de la convocatòria a final d'any perquè pugui començar l'any que ve.
6: En l'àmbit cultural, el Voló al Casal Català organitza demà al vespre un gran dictat en català, seguit d'un concurs de truc. Aquestes dues activitats són gratuïtes i obertes a tothom. Enguany, els organitzadors esperen la participació de més infants que aprenen català al municipi. Hervé Basià, president del Casal Català del Voló.
9: Com tots els alumnes, el dictat ho veus més aviat com un treball i no pas un moment de ple. Doncs hem contactat els mestres del Voló i les mestres i amb ells hem definit la part de dictat que seria pels principiants. Els mots difícils del dictat, els alumnes del Voló ja els coneixen. I doncs, si vols, ja hem fet tot el que podíem fer per fer la cosa més fàcil.
6: I obríem l'informatiu parlant d'aquesta calor ben present a gran part de Catalunya Nord. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
10: Som el dijous 28 de maig. Bon dia. Les temperatures d'avui quedaran molt elevades per un final de mes de maig. Aquest matí tenim 24 graus a Perpinyà, 23 a Prada i a Serret, 18 a Prats de Molló i 12 a la Tor de Querol i a Montlluís. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló i al Vallespí, 35 al Conflent, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país. A la nit les temperatures baixaran poc, tindrem 26 graus a Perpinyà, 25 a Serret, 18 a Prats de Molló, 24 a Prada i 13 a Montlluís i 14 a la Tor de Querol.
4: Radio Arrels, a Elna, 95.
1: Radio Arrels.
11: Radio Arrels.
5: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: Ara fa 6 mesos, mig any, es va declarar el primer cas de pesta porcina africana, una malaltia que afecta els animals, els porcs, a Catalunya Sud, una malaltia que ha fet molta por al sector econòmic, perquè és molt important el sector porcí dins de l'economia de Catalunya Sud i que també ha afectat la vida de molta gent al voltant de Barcelona perquè han tancat els accessos a la zona natural més propera a Barcelona, que és el Parc de Collserola. A aquesta hora podem saludar Joan Masià, que és president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona i vicepresident del Consell de Veterinaris de Catalunya. Joan Masià, bon dia.
12: Hola, bon dia.
6: Ara explica una mica això, que fa 6 mesos que aquesta malaltia corre per Catalunya Sud. En quin punt estem ara?
12: Bueno, estem, pues, podríem dir, quasi com a principi. No? Al principi perquè s'estan fent moltes coses, s'està tancant el radi on van sortir els primers casos. Per sort, continuem que solament han sortit casos en senglars, no han sortit casos en granges. I pocs, solament 2 casos han sortit del radi de la zona 0, que diem, que en veritat diuen zona 2, però és la zona 0 i eren quasi del cantó de la zona 0. No? O sigui, sembla que està bastant contingut. Estan treballant sobretot els forestals, la Guàrdia Civil ens ha ajudat també molt i bueno, és, ja els caçadors, s'ha fet un treball en conjunt i ara estan posant, bueno, doncs estan intentant, no diem erradicar perquè no és erradicar, però estem baixant la densitat de la població de senglars en aquella zona, no? Perquè realment el problema principal és que havia una superpoblació de senglars i ja ho veiem, aquests animals ja inclús estaven entrant a Barcelona, la gent els hi dona de menjar, s'han acostumat a vindre a les zones urbanes, no? I tot això que ocasiona un problema perquè aquests animals probablement l'han agafat doncs, amb menjars de residus, de menjars que han anat menjant de les escombraries.
6: Clara, comentàveu que s'està reduint la població de senglars d'aquesta serra de Collserola, però fins quan? És a dir, fins quan senglars han de quedar allà? Perquè realment fa bastants mesos ja que està tancat el parc perquè s'està fent això.
12: Bueno, és que principalment teníem un problema i tenim ha hagut un superproteccionisme a aquesta fauna salvatge, o sigui, els senglars, i s'ha deixat arribar a una situació que realment és molt complicada perquè, bueno, a Catalunya hi ha un cens de més de 200.000 senglars. O sigui, això és una barbaritat, no? Doncs tota aquesta fauna salvatge el que tens que anar és controlant-la. Ja és maco que tinguem fauna salvatge, però el que no podem és que aquests animals, com ja no tenen els depredadors que tenien en l'antiguitat, doncs clar, han anat proliferant i bueno, doncs és un problema perquè no solament poden donar, doncs poden ser transmissors d'enfermetats, sinó que espatllen els conreus, es fiquen dintre les finques, ho trenquen tot. Jo crec que tots hem anat al bosc i hem vist tots els boscos i els jardins aixecats i rebentats perquè aquests animals al final doncs, tenen que menjar. I bueno, quan hi ha una superpoblació doncs, hi ha un problema de que acaben menjant-s'ho tot i espatllant-lo tot.
6: Clar, però entenc que hi havia aquesta sobrepoblació de senglars i que arran d'aquesta malaltia s'ha decidit tancar el parc de Collserola i fer entrar doncs, caçadors, policia, el que sigui, i s'estan reduint la població de senglars, és a dir, s'estan matant senglars. Però quan es decidirà que ja s'han matat prou senglars o que...

0: No estem parlant de granges tancades que tenim els animals concentrats i pots fer prendre les decisions que calgui, no? Aquí estem en unes zones molt grans. Són zones que després molt poblades, que no pots entrar i dir, doncs anem a caçar-los tots, no? Perquè en aquella zona que està rodejada en tot el que és Collserola, no poden anar els caçadors a caçar d'una manera sense control. O sigui, ho tenim que fer amb trampes i tot això és lent. O sigui, cada setmana, a lo millor, logrem caçar doncs, 200, 300 o 500 senglars. O sigui, i doncs, probablement teníem una població doncs, de 25, 30, 40.000 animals en tota aquesta zona. I portem caçats, no sé si arriben a 4.000 o 5.000 animals, no? O sigui que realment continuem tenint una superpoblació encara, no?
1: I la població estàndard o que ja no sigui sobrepoblació, més o menys en quines xifres estaríem?
0: Bueno, això no ho sé, encara això ho tindran que determinar perquè pues, hi ha que reduir bastant, eh? Hi ha que reduir bastant i sobretot en aquesta zona que està infectada, no? Probablement hi ha zones que podem tindre molts més animals per metro quadrat, però aquí el que tenen que fer és reduir-la al màxim possible, que encara que tu no pots reduir-lo tot el que vulguis, no? Perquè aquests animals i ara els que queden s'amaguen molt i és molt difícil caçar-los i a més estem en l'època de cria, que ara el problema és un altre, que és que tots els senglars estan criant, no? I doncs, bueno, doncs, tot el que havíem reduït doncs, ens ha tornat a multiplicar, no? O sigui, no és un tema de que vulguem erradicar-ho, sinó que és un tema de voler baixar la població de senglars. Probablement sobren més de la meitat dels senglars que havien a Catalunya, perquè hi havia una superpoblació enorme, no?
1: O sigui, tota aquesta problemàtica amb aquesta malaltia ha vingut també perquè, ho deia a l'inici, perquè el sector de la carn de porc és molt important per l'economia catalana i hi ha molts països que li tenen por a aquesta malaltia i que no compren si hi ha casos d'aquesta malaltia. Tot i això, s'ha estat negociant des del principi i en quina situació està actualment? O sigui, ha sigut un cop molt dur pels productors de carn de porc de les zones. És veritat que són zones que estan relativament lluny de Collserola, però al final Catalunya tampoc és tan gran.
0: Bueno, per sort s'ha pogut negociar en la majoria dels països, sobretot els que exportem més, que són com Xina, pues, que solament no deixen exportar les zones afectades. O sigui, hi ha països que no, que ens han tancat tot el país. Per exemple, Mèxic ens ha tancat tot el país i no vol que exportem carn de porc d'Espanya. En canvi, Xina doncs, ha permès que són una comarca, la comarca, perquè no és tota la província de Barcelona, la comarca afectada, doncs, tots els animals que s'han criat allà i s'han sacrificat en aquella zona no es poden exportar a Xina, no? Això ens ha ajudat a que la situació no sigui una crisi total, perquè si realment tots els països ens haguessin tancat, doncs realment hauria sigut una ruïna pel sector, no? En aquests moments el preu del porc ha baixat d'una manera considerable, però podríem dir que en aquests moments estem a nivells de costos o estan perdent molt poquet. O sigui, estem en un moment delicat a nivell econòmic, però no és la desgràcia que si ens haguessin tancat tots els països, que doncs hauria sigut una ruïna del sector total.
1: Quan arriben malalties que no coneixem, moltes vegades, i això els periodistes sempre som els primers que volem que ens expliqueu una mica com ha arribat això aquí. I vam parlar, Joan Masia, fa mig any, al principi d'aquesta pesta porcina africana, i ens vau comentar que la hipòtesi que hi havia sobre la taula de que hagués arribat per un embotit contaminat, que us semblava poc probable. Però actualment em sembla que és una mica també la que es manté, diguem, oficialment com la hipòtesi més possible. Què en sabeu?

0: veieu i què en comenteu d'aquesta arribada de la malaltia a Catalunya?
1: La veritat és que és difícil a vegades explicar els orígens d'aquestes malalties, perquè aquestes són malalties que tenen una contaminació, o sigui, són molt, molt infectives. Entre els porcs es passa en seguida i tenen una mortalitat molt alta, però realment les proves que s'han fet comparant el tipus de virus que corria per Europa, és un virus una mica diferent, però també han demostrat que no és el virus que s'estava experimentant en els laboratoris que estaven propers de la zona es va trobar el primer cas, no? Doncs, bueno, doncs estem una mica, doncs, serà difícil arribar a quina és l'inici de la contaminació, perquè, a veure, amb un entrepà no hi ha dosis infectives suficient per causar l'enfermetat, però sí, no sabem si era un entrepà o era un pernil en mal estat que havia sigut tirat. O sigui, i aquests, quan aquests animals van menjant tot el que troben, doncs, bueno, doncs probablement alguna explicació haurà, però que actualment no la tenim. No la tenim ni crec que la tinguem. És molt difícil arribar. El que sí que està clar és que no ha sortit del laboratori, perquè, bueno, doncs, això ho han confirmat totes les investigacions que s'han fet, i doncs, saber que l'origen doncs no serà fàcil.
0: Queda clar. Joan Masià, ara deia, vam parlar fa 6 mesos, que era l'inici d'aquesta pesta porcina. D'aquí 6 mesos us hauré de tornar a trucar o ja haurà acabat això?
1: Doncs pues, desgraciadament, en tindràs que tornar a trucar, perquè pensa que no ens donaran la certificació de país lliure de PPA fins a que passi un any de l'últim cas, no? Estan sortint encara forces animals, perquè si us fixeu els comunicats que surten cada setmana, doncs hi ha, doncs, anem variant de 15, 20, 30 positius, i estan sacrificant-se o caçant amb trampes doncs una mitja de, doncs, 300, 400, 500 animals mensuals, no? Jo crec que això anirà per llarg. El que hem de procurar és seguir amb la política de contenció, de que no ens surti de la zona que tenim controlada, de que no ens entrin, sobretot el que s'està fent és apostar molt per la bioseguretat, s'estan aplicant moltes mesures molt estrictes a nivell de granges de porcí blanc, perquè no tinguem el problema de que ens entri dintre de les granges, no? Que solament sigui un problema de contaminació de la fauna, del senglar, i que es quedi aquí. Però jo crec que això tenim per temps. Tenim... Ens durarà.
0: Clar, s'entén que això durarà com a ser considerat país amb aquesta pesta porcina africana, però les mesures, diguem, que afecten més directament a la població també de restricció d'accés a zones naturals i totes aquestes, això també estem parlant de mig any vista o així?
1: Jo no puc dir si serà mig any, 3 mesos o 7 mesos. Però tenim que ser conscients que el problema és molt seriós. La gent s'està relaxant. Veus situacions que surten polítics dient que volen obrir el parc de Collserola. Veus que hi ha gent que diu, home, doncs jo voldria, crec que tinc dret a anar a passejar o tinc dret a anar en bicicleta. Jo ho entenc, perquè tots volem. I a més ara, que és amb aquest bon temps, sortir a passejar, treure els gossos, fer excursions en bicicleta o fer caminates. Però, sisplau, tenim que ser conscients que el problema és molt seriós. Si nosaltres anem al camp i trepitgem, perquè el problema és que no podem desinfectar el camp. O sigui, quan nosaltres tenim un problema amb una granja, amb una enfermedad d'aquest tipus, que és d'obligat sacrifici, sacrifiques tots els animals, els incineres i després desinfectes tota la granja totalment. Aquí què estem fent? Estem caçant o estem trobant senglars que estan morts, perquè es moren per la PPA, però aquests animals han anat pues amb les seves fentes, els seus orins, han anat contaminant tot el medi ambient. No? Doncs, si nosaltres a sobre entrem a aquesta zona 0, aquesta la zona 2, que és la zona que hi ha més densitat, està concentrada tots els animals malalts, pues, què passarà? Que ho trepitjarem i ens l'emportarem a una altra zona i uns altres animals que fins ara no surti de la zona contaminada, uns altres animals es contaminin i això vagi sortint cap al resto de Catalunya i al resto d'Espanya. Aquí diem que tenim relativament sort perquè tota la producció porcina és de porc blanc i porc en granja tancada amb unes mesures de bioseguretat molt importants i molt, molt, molt ben aplicades. Però imagineu que això arriba al resto d'Espanya, que hi ha molta producció de porc ibèric. Això és que no es podria controlar. Realment seria un desastre. O sigui, per això dic que hi ha consciència de la població i ja ho sé que la gent està nerviosa perquè diu, bueno, ja n'hi ha prou, ja ens hem relaxat, ja podem sortir, però realment jo faig aquesta petició a la gent que tingui paciència perquè el problema pot ser molt greu com s'escampi l'enfermedad.
0: Joan Macià, vicepresident del Consell de Veterinaris de Catalunya i president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns una vegada més.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
3: Teníem tots aquests mots trobats un dia pel camí. Uns mots una mica torts que bé calia fer servir. Potser sí que els estimàvem, en tot cas poc ens n'adonàvem. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Amb ells dèiem el dolor d'una estella sota l'ungla, el regust d'un vell petó, l'olor moixa de la pluja, el basqueig d'un dia somort, els anys de bona o mala sort. Avui on són aquests mots? Aviat mort els nostres mots. Sabíem dir al menyspreu el nom de la covardia. Sabíem parlar del preu pel qual per força ens vendríem. Mal parlar dels cosins i també odiar els veïns. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Avui però on són els mots? Amb aquesta cinglantana que s'ha fet el casalot dins la nostra boca plena i se'ns va menjant la llengua tan bon punt li ve la gana. Morts els mots, no queda res, pois igual garlem francès.
2: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.
4: Ràdio Arrels.
5: El 26 de maig del 1960 neix Víctor Obiols, conegut com a Víctor Bocanegra. Va estudiar Filologia Clàssica a Barcelona l'any 1985. El 1994 es va doctorar a l'Universitat de Southampton, amb una tesi doctoral sobre l'obra poètica de Joan Ferrater. Entre els dos va treballar com a lector de català a l'Universitat de Bristol i després va fer de professor de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de l'Universitat de Vic. A més, en diversos mitjans de comunicació ha fet de crític literari i ha traduït autors al català i al castellà. Com a músic és conegut com a Víctor Bocanegra i ha treballat com a compositor i intèrpret de cançó. Escoltem un dels seus temes, No em diguis sí.

0: Fins aquí No em diguis sí, de Víctor Bocanegra.
1: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
2: Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 28 de maig. Bon dia. Les temperatures d'avui quedaran molt elevades per un final de mes de maig. Aquest matí tenim 24 graus a Perpinyà, 23 a Prada i a Ceret, 18 a Prats de Molló i 12 a la Tor de Querol i a Montlluís. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló i al Vallespí, 35 al Conflent, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país. A la nit les temperatures baixaran poc, tindrem 26 graus a Perpinyà, 25 a Ceret, 18 a Prats de Molló, 24 a Prada i 13 a Montlluís i 14 a la Tor de Querol.
1: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Vilatges de Conflent. Avui, tercer episodi a Escarú amb Daniel Aspa. Hem acabat l'episodi precedent explicant que les cotes d'altitud de les galeries de mines servien de topònims. I continuem pel carrer de Sant Martí.

0: Continuem aquest carrer. Podem dir que és el carrer principal d'Escaró, aquest? Si traiem, evidentment, la carretera nova.
1: Sí, sí, és el carrer principal del vilatge, perquè és el carrer el més gran que se'n va cap a la plaça del poble, que se diu la plaça de Sant Martí. És el més important, no?
0: Aquí arribem a la Font.
1: Sentes el campanar?
0: Sí, sí, l'hem sentit.
1: Veieu, 3 hores i mitja, no? És 3 hores i mitja, és això. Aquí anem a caminar fins a la posta. I també el perroquet. És així que se diu en català, el perroquet. Anem.
0: I no vols parlar de la Font?
1: Me'n vaig explicar la posta i... Adéu, salut, se va.
0: I aquí tenim una casa bonica que ha estat renovada, per això, semblaria que això no és el que hi ha dalt, la part alta no és tot de l'arquitectura d'origen.
1: Oui, és original. Diuen que aquí hi havia una antiga església o com així, una capella. És per això que veus les finestres que són així.
0: I eren així, sempre les conegut així?
1: Sempre les són vistes així. I aquí hi havia la posta i la perruqueria, i doncs me recordo ben bé Lucien Vergès i de l'Hermina. I l'Hermina, quan hi havia tot el courrier de la posta, se posava aquí, davant de la porta aquí, i les dones al matí, les dones eren tot aquí, i els homes eren al miner, a la mina, i les dones aquí totes. I llavors deia el noms, i doncs a distribuir
0: la carta,
1: i donava el courrier a totes aquestes dones que eren aquí. Hi havia un ambient formidable aquí, i les dones reien i tot això, perquè hi havia noms de cops complicats aquí, perquè hi havia noms de família que venien de Polònia, que venien de l'Algeria, que venien del Marroc i tot això. Doncs de cops l'Hermina era pas fàcil per ella de llegir totes aquestes noms, i totes les dones se posaven a riure aquí. Hi havia un ambient extraordinari.
0: És una manera original de repartir el correu, eh? No es feia de casa a casa, doncs, eh? Es feia...
1: Sí, després se feia de casa a casa i a peu. A peu, el Lucien anava a peu fins al Vinalt d'Amunt, que era a poc près de 2 quilòmetres, i l'Hermina, perquè era pensionat de la guerra de 40, tenia una cama amb ferro, i l'Hermina anava cap a Itoa a distribuir el correu, també. I després feien també perruqueria, i me recordi de cops la meva mare, quan hi havia el mercat a Prada, el primer de març, perquè el primer de març era un mercat més important, el primer de caixa de cada mes, i la meva mare de cops anaven a fer esturgirar els cabells a Prada. I el pròxim cop, quan venia aquí a veure el Lucien, sabes, girava el torn de jo i me deia sempre, me deia en francès, me deia ta mare, et t'en venia a Prada, tu fer recuperar els cheveux. I jo li deia, oui, ah, je le vois. I doncs me feia que com, perquè aquest home li agradava també d'esquetzar els cabells per la gent d'aquí, i doncs li agradava pas massa que les mares anaven amb la minada fer els cabells a Prada.
0: Tornem donc, a fer aquesta descripció, quan hem dit que no era originari, finalment el Daniel Aspa em diu que sí, hi ha dues finestres i per sobre hi ha uns triangles, una mica com se fa en altres regions de França. Continuarem cap a la font de Sant Martí, on Daniel Aspa, al Valle d'Escaru, el nostre guia, té molts records.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments.

0: Els Tacameli, de Perpinyà, probablement ha estat el grup musical de Catalunya Nord amb més projecció a l'exterior. Durant anys, amb un gran èxit a diversos festivals europeus, fins a arribar a Austràlia, a l'Òpera de Sydney, una de les seves fites més destacades. Els Tacameli, que vol dir t'estimi, en calor, van sortir d'un projecte del Departament de Músiques del Món del Conservatori de Perpinyà adreçat als barris. L'any 99 presentaven a Ràdio Arrels el seu primer disc, Ida i Vuelta, una de les millors creacions discogràfiques d'aquest país.
1: Sent de Perpinyà, la nostra música la sent més aviat feta en de fora de Perpinyà.
2: Van dir la França, a l'estranger també, s'hem anat molt en Itàlia, s'hem anat a Holanda, fins a altres països com a
1: Lucerna.
2: Això parlem d'Europa i...
1: S'hem anat a l'Òpera de Sydney, Canadà. 11 dies. S'hem anat 11 dies a l'Òpera de Sydney i s'han regalat, què?
2: Sí.
1: Perquè hi havia plusieurs musicians que se diuen gitanos de tot el món i és la música que parlava.
3: Heu pensat de fer un àlbum després de tot això? Teniu cançons i...
2: És a través del nostre viatge que s'hem fet justament. El viatge que s'han fet tant a Lucerna, que en Itàlia, que a Sydney, que s'han encontrat força musicians. Doncs eren índios, rajastanesos,
1: són gent que taraf d'Enlluc, els cosins germans, sensat. El taraf de Carançabès, són gent que són considerats com gingaros en Itàlia, són considerats com els gitanos que hi ha en França. Que, i això, com un pa mal de concerts s'han reencontrat, em sembla, hi ha una forma de música que està feta. I doncs la música dels Tacamelis ara del disc d'ara és el que part una reencontra de tot aquest musicians, aquest moviment.
4: Un enfriatge de tota aquella música i de
2: tot el viatge que s'han fet.
4: Tot aquest viatge que s'han fet. Les diferències de música i el partatge de música i d'influències que s'han partatjat. Perquè quan arribem a moments de concert, el que més guapo és que après el concert s'atrapem tot dins una glaça sola, una sala grossa i tots els musicians juguem la música.
2: Que sigui el violó, que sigui el cimbalom, la guitarra...
1: O tant nosaltres se ressorcem amb ells que ells se ressorcen amb nosaltres.
4: Hi ha una xanja, una xanja.
1: I a Metong, quan s'atrapem amb un grup, a Metong, un traf d'aiduc, a Metong, si no cal fer una cançó en 5 minuts la s'hem fet.
4: Sí.
1: Com s'hem arribat a fer, la s'hi fiquem a les lotxes tots en sembla.
2: En Alemanya, amb quin grup era que... Amb els romencs.
3: D'acord, i d'aquí ha sortit el títol d'aquest àlbum que es diu Ida i Vuelta.
2: Ida i Vuelta és que és una fusió també entre tot el viatge que s'hem fet i la gent que s'han encontrat.
4: És el que vol dir Ida i Vuelta.
2: Ida i Vuelta.
4: I ja, i vindre. Anar i vindre.
3: Doncs aquest primer àlbum és un àlbum bastant professional.
1: Sí, professional sí. És que tenim un cotxe de cordes, tenim una secció de trompetes, tenim qualcú també que s'ha cuidat del nostre disc, que se diu Filipe Del, i aquest paio ha portat força per nosaltres. És que no es coneixia, deia 6 o 7 anys endarrere.
2: Ha vingut 2 o 3 cops a Perpinyà i ha escoltat un poc.
1: I veia la música que hi havia a Perpinyà, que hi havia qualcom que se passava, veia que eren massa joves encara per anar sobre una major. Que una major com Ipic, això per gitanos és prou gros, que gràcies a popaios, que cantin el que vulguin. Si anem a una major és quelcom prou gran. I bueno, de conèixer aquest paio Filipe, ha sabut guardar la força de les nostres guitares.
2: Les veus,
1: els embelit, si pas, els hi ha fet, els hi ha pres fet, però és que les veus les tenim. Bé, ha resultat un instrument que anava bé amb la música, amb el timbre de veu de la música, amb tot el que calca.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: L'alentiment de la desforestació a l'Amazònia, un èxit geopolític insuficient davant del canvi climàtic. Bon dia. L'Amazònia brasilera comença a registrar un respir històric en la seva lluita contra la degradació ambiental. Segons les darreres dades oficials fetes públiques pel col·lectiu MAP Biomass, la superfície desforestada a tot el país ha aconseguit situar-se per primera vegada en anys per sota de la barrera del 1 milió d'hectàrees, aconseguint d'aquesta manera el seu nivell més baix des del 2019. Aquesta disminució contundent reflecteix un canvi de rumb significatiu respecte a les xifres alarmants registrades durant l'administració anterior de Jair Bolsonaro, període en què l'explotació i la destrucció del pulmó del planeta van batre rècord rere rècord. Malgrat que aquesta caiguda representa un triomf polític i de conservació fonamental, la realitat continua sent profundament preocupant, ja que més del 84% de la superfície que ha estat arrasada es concentra directament a la conca amazònica i a la sabana del Cerrado. Les anàlisis territorials adverteixen de manera contundent que el 99% d'aquesta pèrdua irrecuperable de vegetació està vinculada de forma directa a l'expansió i la pressió del sector agrícola i ramader. La comunitat científica reitera amb urgència que la reducció de la tala no és suficient per celebrar cap victòria. Aquestes notes d'optimisme relatiu amaguen l'impacte devastador dels incendis forestals i els efectes nocius del canvi climàtic global. Si no s'enforteixen els controls ambientals d'arrel i es frena la cobdícia dels lobbies de l'agroindústria, l'Amazònia corre el perill imminent d'arribar a un punt de basculació ecològica irreversible, transformant aquest reservori crucial de carboni i biodiversitat en una sabana àrida, el que pot arribar en poques dècades i amb conseqüències globals totalment incalculables i ni tan sols previsibles.
5: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Temperatures molt altes avui a Catalunya Nord, que continua amb un avís de calor de Meteo France. Les temperatures aquesta tarda poden pujar fins als 38 graus. Aquesta calor anòmala està obligant escoles i entitats a modificar algunes activitats a l'aire lliure. Un exemple és l'Associació de Divulgació Científica Petits Eixorits, que tenen prevista una activitat aquesta tarda a l'exterior i l'hauran de fer en un lloc tancat. Camilla Miquel és una de les impulsores de l'activitat.
3: Que anem al terreny i reflexiona al voltant del medi ambient d'aquest terreny. I aquí estem a Baixàs. Baixàs és un lloc molt amb temperatures molt altes, és garriga. Doncs clar, és un lloc on no hi ha cap ombra o molt, molt poca. Doncs hem decidit de canviar els nostres plans per aquesta tarda, perquè no podrem posar mainades a 38 graus sota aquest sol.
2: 6 mesos després del primer cas de pesta porcina africana en un senglar de Catalunya Sud, la malaltia continua present al voltant de Barcelona, amb restriccions d'accés a zones naturals com el Parc Natural de Collserola. Aquesta malaltia preocupa molt a l'àmbit econòmic, perquè el porcí és el principal sector ramader del país. Joan Masià és vicepresident del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
4: Aquí què estem fent? Estem caçant o estem trobant senglars que estan morts perquè es moren per la PPA, però aquests animals han anat amb les seves fentes, els seus orins, han anat contaminant tot el medi ambient. No? Doncs si nosaltres a sobre entrem a aquesta zona 0, aquesta és la zona 2, que és la zona que hi ha més densitat, està concentrada a tots els animals malalts, pues, què passarà? Que ho trepitjarem i ens l'emportarem a una altra zona i els altres animals es contaminin i això vagi sortint cap al resto de Catalunya.
2: I l'Euroregió obre avui una convocatòria per projectes culturals que tinguin socis a Catalunya Nord o Occitània, Catalunya Sud i les Illes Balears. Es tracta de projectes de 2 o 3 anys amb un pressupost de fins a 25.000 euros. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió.
5: És una convocatòria oberta fins al setembre. És una convocatòria per projectes que sempre i quan hi hagi socis tant de Catalunya Nord, Occitània, de Catalunya i de Balears, i es presenti per una durada de 2 a 3 anys. I són projectes que van fins a 25.000 euros d'ajut, un 60%, i és bastant fàcil a nivell administratiu, l'ajudarem als socis culturals, i és obert a tota mena, artístic, teatre, patrimoni històric, cultural, arts populars, i realment és el nostre fil conductor, és la 6a edició i farem sempre una decisió de la convocatòria final d'any perquè pugui començar l'any que ve.
2: En l'àmbit cultural, el Voló al Casal Català organitza demà al vespre un gran dictat en català, seguit d'un concurs de truc. Aquestes dues activitats són gratuïtes i obertes a tothom. Enguany, els organitzadors esperen la participació de més infants que aprenen català al municipi. Hervé Basià, president del Casal Català del Voló.
6: Com tots els alumnes, el dictat ho veus més aviat com un treball i no pas un moment de ple. Doncs hem contactat els mestres del Voló i les mestres i amb ells hem definit la part de dictat que seria pels principiants. Els mots difícils del dictat, els alumnes del Voló ja els coneixen i doncs si vols ja hem fet tot el que podíem fer per fer la cosa més fàcil.
2: I obríem l'informatiu parlant d'aquesta calor ben present a gran part de Catalunya Nord. Us deixem doncs amb la previsió del temps.
7: Som el dijous 28 de maig. Bon dia. Les temperatures d'avui quedaran molt elevades per un final de mes de maig. aquest matí tenim 24 graus a Perpinyà, 23 a Prada i a Serret, 18 a Prats de Molló i 12 a la Tor de Querol i a Montlluís. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló i al Vallespí, 35 al Conflent, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país. A la nit les temperatures baixaran poc, tindrem 26 graus a Perpinyà, 25 a Serret, 18 a Prats de Molló, 24 a Prada i 13 a Montlluís i 14 a la Tor de Querol.
0: Radio Arrels, a Tresera, 95.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
8: Escolteu Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels, com cada dijous en aquesta hora, és el moment d'establir comunicació amb l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
5: Bon dia.
4: I avui, Iu, ens vols parlar directament de història amb una data molt important que se celebrarà l'any vinent, el 2027, amb els 1.000 anys de Pau i Treva, els 1.000 anys d'aquest famós sinodi que ha tingut, i se sap segurament massa poc, doncs, conseqüències que ens ha acompanyat fins avui per nosaltres, els catalans.
5: Sí, sí, sí, i una part també de l'Europa d'aquest moment. Jo diria perquè podem parlar avui, perquè hi ha poc temps, hi ha qualque dia, a Toulouse s'ha fet

Quan arribem a anar més o menys l'any 1000, però sobretot amb els benedictins, que tenien un paper molt important dins l'organització de l'imperi, havia passat, si voleu, el que havia passat és que aquest imperi, que havia estat fundat pels carolingians, s'havia partit en tres i hi havia invasions dels normands i de moltes coses així. I hi havia també cada vegada més una violència que naixia dels més potents, els que feien la guerra. I va bé, pas únicament aquí, ben entès, però di tot el que era l'empire carolingià, és que ha pres l'Europa actual, si voleu, una reflexió com fer per mirar d'organitzar quelcom que sigui menys violent. No? I això són els benedictins, essencialment, que com van fer. Va començar per el que es deia la pau de Déu, eh? Donc, hi han pres, a partir de l'any 1000, van començar uns sinodis que seria la treva de Déu. La idea era d'organitzar una mica la protecció, finalment, de les abadies, però la protecció dels pobles, també, i la protecció dels més pobres, dels més vulnerables, no? I un dels primers sinodis, el sinode d'Elna, que serà a Toulouse, un camp que tindrà el Camp de Maig, és, amb això de la treva, és d'organitzar dies. Era impossible de continuar els combats, ho calia arrestar, de se trucar, i també organitzar pobles amb una mena de protecció dels pagesos, dels dels que tenien pas cap possibilitat de defensar-lo ells mateixos. No? I és d'aquí també que va néixer, tant d'aquell sinodi de Toulouse que del sinodi de Vic, uns anys després, la idea d'organització de les celleres, de les sagreres, que aquests pobles, que són tots a l'origen, quasi tots, dels pobles que tenim aquí. Doncs amb una església i 30 passos sagrats, sagrera, si entraves aquí, hi havia la protecció de la gent, i si entraves aquí d'una manera, eres amenaçats d'excomunicació, i amb les celleres, precisament, aquí per protegir tot el que era necessari a la vida d'aquesta gent que s'havien agrupat a les afores de l'església, que començaven a ser construïda amb l'art romànic. I és d'aquí que venen quasi tots els pobles que tenim aquí, del sud de l'Occitània fins a Barcelona. Perquè en aquest moment la frontera entre l'Occità cristià i l'immens empire arab que anava d'aquí fins a l'Himàlaia era Barcelona, era Montserrat, fins al segle XII. Encara 150 anys més tard se farà la conquista fins a l'Ebre. I doncs tot això ha estat un paper dels monjos benedictins. I ben entès, en aquest moment, fora de l'any 1000, si voleu, un dels monjos benedictins que té un paper cabdal dins l'història religiosa, però dins l'història política i social del moment, és l'abat Oliba. L'abat Oliba, que és fill del comte de l'Oliba Cabreta, que va acabar anant morint a Montecassino, la gran abadia, si voleu, dels benedictins, i que tenia dos germans, el comte de Cerdanya, que va crear Sant Martí del Canigó, i en Bernat Taillefer, comte de Besalú, i ell també era comte, i va renunciar al seu comtat, si voleu, per ser aquest monjo espero que tothom coneix, que ha estat abat de Sant Miquel de Cuixà, però de Vic, bisbe d'Elna, bisbe de Vic, i finalment que va crear el monestir de Montserrat. I doncs aquesta abat Oliba va ser la clau per desenvolupar aquesta idea de treva de Déu dins d'aquest concili d'Elna a Toulouse, i més tard a Vic, on se va formalitzar tot això, aquesta organització del món.

0: si voleu, aquesta organització del territori amb aquests pobles, amb la seva iglesia, que cada vegada vendrà més romànica, perquè l'art romànic comença també en aquest moment, i amb aquesta organització del cementeri al costat de l'església, 30 espais sagrats, les celleres per protegir tot que la gent necessitava, i que són l'origen de quasi tots els pobles que tenim aquí. Però això també va induir una altra manera de fer les coses. És que, què és aquell sinodi? És que al moment donat decideixen que tothom vindrà a parlar, parlar de lo que se podria fer, agafar en compte l'opinió del màxim de persones. I és d'aquí que va néixer l'idea de parlament, si voleu. A poc a poc, això se va passar de la pau i treva de Déu a la pau i treva del conte, i va néixer les Corts, les famoses Corts de Catalunya, que cada any eren dins d'una ciutat diferent, hi va haver molts a Perpinyà, per exemple, i que era l'ocasió de parlar amb tothom, amb la gent de la ciutat, però amb la gent que representaven el conte, o el conte ell mateix, i tot això va donar jo diria, una particular molt important del governament, la manera de governar aquest espai geogràfic que seria Catalunya. I amb aquesta idea de pacte, que és encara una idea que té vigència en aquest moment, encara que s'ha topat sovint amb una altra idea del govern, que és una idea centralista i absolutista. Doncs tot això continuarà així i permetrà que el 1349 naixessi la Generalitat, que era un govern, si voleu, que tenia de treballar junts amb el comte, el rei d'Aragó, no? La Generalitat que va néixer en aquest moment, que era una cosa molt original per al món del segle XIV, i que amb altos i baixos i amb moltes dificultats és encara el govern de Catalunya.
1: Una influència, doncs, finalment molt important, i ho escapa, que doncs, ha fet Catalunya el que és avui, però malauradament potser Toulouses, Catalunya Nord i, sens dubte, també la resta dels països catalans, doncs la importància d'aquesta data de fa 1000 anys doncs, no és prou coneguda.
0: No, no, no, no. I precisament pensi que la Generalitat està elaborant un programa sembla molt important, ho estan fent, per precisament posar en relleu aquest esdeveniment i amb totes les conseqüències que han tingut tant dins l'organització del territori que dins d'una manera de veure el govern, de veure el món, no? I també dins l'aspecte que tenen els pobles d'aquí. I això em sembla importantíssim d'aprofitar d'això, i que també a Catalunya Nord tenim d'aprofitar d'aquest moviment, d'aquest programa que s'està elaborant amb la Generalitat de Catalunya en aquest moment, perquè aquí tenim un paper capdalt d'això. La badia de Sant Miquel de Cuixà és una badia importantíssima en aquest moment, amb la Bat Oliva, però també amb Gerbert d'Aurillac, que ha estat el papa de l'any 1000, que va venir d'Aurillac a fer unes formacions aquí, tant a Sant Miquel de Cuixà que a Vic, i que després va partir amb la Bat Oliva a Roma, s'hi va quedar, i va ser el papa de l'any 1000, Silvestre II. No? I tot això és completament ignorat, perquè tant de l'estat espanyol com de l'estat francès La història és feta pel centre i mai per lo que som nosaltres. I doncs caldrà mirar d'aprofitar i caldria que els pobles, precisament, facin una mena de conscientització de tot això i aprofitant de lo que se farà a Catalunya Sud. Recordi que en aquest moment a Pesillà s'està elaborant dins d'una casa medieval molt gran el centre d'interpretació de tot això, centre d'interpretació que surt de les Celleres amb la Universitat de Perpinyà i també amb gent de Catalunya Sud que han pensat aquest programa i l'Ajuntament de Pesillà va agrupar aquesta casa, va buscar subvencions que van venir molts de l'Europa per fer aquest centre, que serà una manera de veure com s'han desenvolupat, si voleu, com s'han organitzat i desenvolupat els pobles amb la idea de veure el món que representava tot això. I doncs jo crec que l'any, no sé pas si els treballs seran acabats, però avancen bé, però de tota manera durant aquest any que ve, que serà el mil·lenari, hi haurà, si voleu, un treball, una conscientització que serà feta, i em sembla que tothom té d'hi participat, a l'universitat com els mediats o els pobles que ho volen fer, perquè se podria fer, per exemple, és una proposició, una ruta de les Celleres, que seria una ruta transfrontallera, buscant les Celleres que encara han quedat més ben organitzades, hi ha moltes, i deu fent una ruta de les Celleres que seria també clau amb un aspecte turístic, però també un aspecte de coneixement històric que sembla que falta molt.
1: Una proposta, doncs, del cronista del dijous a Ràdio Arrels, i ho escapa, aprofitant aquest mil·lenari, els 1000 anys del Sínode de Toruses, ara celebrat com a festa de pau i treva, per exemple, fer aquesta ruta de les Celleres, tot i esperant, doncs, que a Catalunya Nord hi hagin més iniciatives com la que ens ha explicat de Pesillà per aprofitar de celebrar aquesta data i que no pas doncs, totes les iniciatives vinguin del centre, com també s'ha dit i ho escapa en aquest cas doncs, de la Generalitat de Catalunya, que Catalunya Nord doncs, es faci seva també aquesta celebració. Em sembla que pot ser el resum de la teva crònica més enllà de l'aspecte estrictament històric. I ho escapa. Gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
0: Gràcies, gràcies. Bon dia, fins ara. Adéu.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb I ho escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A tu i 95.

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País de Red Història Conflent Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqué acollirà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arre d'Història Conflent Canigó.
2: Radio Arrels, a Salelles, 95.
3: Radio Arrels.
0: Radio Arrels.
4: Som el dijous 28 de maig. Bon dia. Les temperatures d'avui quedaran molt elevades per un final de mes de maig. Aquest matí tenim 24 graus a Perpinyà, 23 a Prada i a Serret, 18 a Prats de Molló i 12 a la Tor de Querol i a Montlluís. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló i al Vallespí, 35 al Conflent, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país. A la nit les temperatures baixaran poc, tindrem 26 graus a Perpinyà, 25 a Serret, 18 a Prats de Molló, 24 a Prada i 13 a Montlluís i 14 a la Tor de Querol.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
7: Un cop més és el nou EP d'Arnau Folk, que aquesta setmana el presentem a l'antena de Ràdio Arrels. Arnau, quan és cantautor hi ha tot un treball que sovint oblidem els altres, que és tota la promo, el fet de buscar concerts i tot això que és molt de temps i molta energia. Tu com ho portes, tota aquesta feina?
8: Bueno, amb la màxima il·lusió possible. O sigui, al final és com... És anar picant pedra constantment, realment hi ha molta, molta feina darrere, com dius, i és això, no només això, sinó que doncs, hem estat ara amb el meu germà muntant tota la escenografia pels directes, fer tota la feina de producció, de road manager i totes aquestes coses que hi ha darrere de qualsevol concert, qualsevol cosa, crear contingut per les xarxes, sí, realment és dur i el pitjor realment... D'això és quan escrius els llocs i no et responen, no? Que passa molt, molt, molt, molt quan no tens nom ni una discogràfica darrere que sigui qui mou això o una empresa de management, no? I això és el que cansa més, perquè al final aquest tipus d'artistes que ens ho movem tot, el no, sempre sabem que el no hi serà, no? I per tant partim de que ens diran que no molts cops. El que molesta és que no et responguin realment, perquè al final és com tu estàs fent una feina, tu estàs escrivint, estàs buscant contactes, estàs... I sí, que aquesta gent et dirà, bueno, és que ens escriu molta gent. Ja, però és que molts cops no en el correu, o sigui, tu busques alguna cosa i tens un correu que posa info@, el que sigui, no? Per tant, s'entén que darrere d'aquest correu, que és d'informació per preguntar coses o per contactar amb aquesta empresa o amb qui sigui, hi ha una persona o més d'una encarregades i la seva feina és això, no? Llavors és com una mica el que més molesta per mi.
7: I llavors tu dius que no tens cap segell discogràfic i per què no fas... O no busques o no proves d'anar amb un segell?
8: O sigui, jo et distribueixo a través de segells des dels dos últims àlbums. El primer sí que el vaig distribuir jo, però sí que és això, només en la part de distribució i una mica termes de premsa, no? Però el meu contracte amb aquests segells és més en el sentit de pagues perquè et facin aquesta feina, no? Com funcionaria a nivell de la gent que forma part dels segells, és com a segell ajudes també en la creació de les cançons, ja sigui en termes econòmics, en termes de lo que sigui, no? I a canvi doncs, firmes uns drets molt elevats. O sigui, això cadascú el que troba, eh? Però jo què sé, doncs, entenc que hi ha gent que la meitat dels drets o més de la meitat dels drets de l'àlbum se l'endú la discogràfica, no? O llavors, és això. I també inclús les discogràfiques guien la línia de lo que ha de crear l'artista, no? Molts cops del pal. No, és que has de fer alguna cosa així perquè necessitem vendre i necessitem que sonis a la ràdio, per tant has de fer-me una cançó que faci això o això, perquè si no, no sonarà a la ràdio, no? Clar, jo al no tenir tot això puc fer el que realment em vingui de gust, a canvi, però de que molts cops no et responguin, no? Bueno, al final jo faig música per mi i per la gent que vulgui escoltar-la, òbviament, però no per arribar a un èxit, saps? Que si puc després en el futur dedicar-me només a això, endavant, i seria un plaer, no? Però al final la meta, que de moment no és la meva meta. De moment la meva meta és seguir prenent, crear, passar-m'ho bé, fer un equip, o sigui, seguir comptant amb l'equip tècnic de gent, d'artistes, de músics, tècnics de so i tot l'equip amb el que treballem, perquè al final som com una família, i seguir creixent com a projecte.
7: Ara presentarem la quarta cançó del teu treball, que es diu La mentida. Aquesta cançó sembla parlar de resiliència. Ens expliques una mica més el sentit de La mentida?
8: La cançó de La mentida busca la dualitat d'una mentida, que per una banda és un cop descobreixes una mentida, doncs et fa mal, no? I depèn de la mentida, inclús doncs, molt mal, inclús de caure al pou, no? Però després, de l'altra banda, tens la part de llum de la mentida, no? Perquè un cop saps això, o sigui, la mentida en concret, doncs veus la llum i pots prendre decisions respecte a coses que abans no podies prendre decisions, no? En el cas de la història que explico, no? Doncs vens d'invisible, em sento invisible, no entenc el per què, no entenc què ens està passant com a relació, i al descobrir la mentida en aquest cas, no? Dius, hòstia, vaya hòstia m'he emportat, però ara puc prendre decisions, com per exemple deixar aquesta relació, emprendre un nou camí, no? Començar a posar les pedres per construir qualsevol altra cosa, no? I llavors, en aquest cas, seria aquesta dualitat que t'aporten les estrofes i la tornada, no? I ho juga molt la rumba, també, amb això, perquè la rumba tens, per una banda, el ventilador, no? Que seria com energia gas, després tens el rescat de rumba més tranquil, que et pot donar aquesta part més tranquil·la per la part, no, de més del por, més fosca de la mentida, no? Llavors, és això, ens ha permès jugar també a explicar aquesta història.
7: Tu dius que les 5 cançons d'aquest EP les vas escriure en 2 setmanes. Com va venir aquesta necessitat en 2 setmanes de compondre tantes cançons?
8: Bueno, és això, o sigui, al final jo escric molt o sigui, em ve com bastant la inspiració a moments, no? I llavors sí que és veritat que tinc com èpoques en què en 2 setmanes escric moltes coses i després durant un temps més endavant així vaig acabant de polir-ho, no? Però el que seria la inspiració d'escriure-ho i composar-ho, normalment ho faig en molt poc temps. Per exemple, l'àlbum anterior, Records, sí que tenia algunes cançons escrites que vaig com recuperar, però el gran feix de cançons, unes de les 14 que hi ha, més de la meitat, potser 10, les vaig escriure per Setmana Santa, entre Setmana Santa i 2 setmanes més enllà, no? I ara, per exemple, estic escrivint l'àlbum que vull treure l'any que ve, en principi, també ho vaig escriure tot com en 2-3 setmanes, no? Llavors és com, no sé, funciona bastant així.
7: I quan et poses a escriure, com funciona el procés? És a dir, tens una idea i et poses a escriure, o comences a escriure partint de res i després et ve la idea a mesura que escrius?
8: Doncs mira, en el cas de l'EP va ser com una mica el concepte aquest de que em va sortir la idea de la cançó de la Nòria, i llavors va venir les ganes de seguir escrivint alguna cosa, I llavors sí que vaig com agafar la idea de fer la història sencera, no? I, per tant, en aquest cas sí que va ser així. En altres casos, és més de... O sigui, per exemple, el que estic escrivint ara ha sigut com... Són temes ràndoms diferents, no? Que em ve de gust expressar i explicar. I sí, molts cops és més el tema, no? Trobar un tema sobre el que parlar i després pensar en com el vull explicar, no? Perquè molts cops també hi ha temes que sembla que, o sigui, hi ha cançons que sembla que parli sobre un tema però estic parlant sobre un altre. O sigui, al final, entre metàfores i coses, doncs ho vas polint, no? Llavors és com tema i com el vull expressar. I a partir d'aquí ja va sortint, no?
7: Doncs va, si et sembla bé, escoltem La mentida.
8: I tant.
7: Doncs endavant, La mentida d'Arnau Folch.

casa, forjant fins a la fi dels temps. Seguies atiant la flama, contramuntant a l'Empordà, fent que perdi del nord el mapa que els dos junts vam dibuixar. Aquelles pintures rupestres que vivien d'aquell foc,

0: Arnau Folk, la cançó es deia La mentida i ve del seu últim EP Un cop més. Demà ens podeu escoltar per l'última cançó d'aquest cantautor de Gràcia.
1: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: tin, que ta tin, que ta carton tot.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Que ta carton tot tin, que ta.
2: Ràdio Arrels.
3: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: La temperatura aquests dies és molt més alta del que és habitual per finals de maig i hi ha diverses activitats que estaven programades per aquests dies pensant que faria una temperatura que s'han hagut d'adaptar a com si estiguéssim ja gairebé a ple estiu. Una d'aquestes activitats és de l'associació Petits Assurits, Petit de Brouillard, i teniu amb nosaltres la Camilla Miquel. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Com deia, vosaltres per avui teníeu una activitat a Baixàs i heu hagut de canviar-la. Què era exactament aquesta activitat?
5: L'activitat que estem fent amb els Petits Assurits és una activitat que se'n diu Air Terrestre Educatiu. És un lloc on els alumnes poden elegir el que volen fer. Què vull dir per això? És a dir, que anem al terreny, anem a, si volen fer més flors, van a posar més flors, posar aigua i reflexionar al voltant del medi ambient d'aquest terreny. El que passa és que anem molt al terreny per anar a mirar el que passa. I aquí estem a Baixàs. Baixàs és un lloc molt amb temperatures molt altes, és garriga, doncs clar, és un lloc on no hi ha cap ombra o molt poca, doncs hem decidit de canviar els nostres plans per aquesta tarda perquè no podrem posar mainades a 38 graus sota aquest sol.
4: I on ho fareu, finalment?
5: Doncs quedarem dins l'escola i anem a adaptar el nostre contingut, és a dir, que fer educació ambiental es pot fer també dins les classes. Clar, no té el mateix impacte, els nens no poden viure, perquè fer educació ambiental és viure al terreny, però intentarem fer activitats de manualitats, d'experiments, clar, el que fem als Petits de Brouillard, per entendre la biodiversitat, encara que siguem dins una classe.
4: Precisament no he presentat ben bé què era Petits de Brouillard, Petits Assurits. Ens pots explicar una mica què feu exactament?
5: El Petits de Brouillard és una associació de mediació científica i educació popular. Fem, experimentem i es fa amb els nens perquè entenguin per ells mateixos.
4: Comentàvem doncs, que aquesta l'heu hagut de canviar. Entenc que també durant l'any ja heu de preveure doncs, que a ple estiu no podeu fer depèn de quines activitats. És a dir, que aquesta de baixa, si ho haguéssiu pensat pel mes de juliol o agost, potser no l'haguéssiu pogut fer o l'haguéssiu fet en un altre moment. Com encareu l'any amb això, aquests reptes diguem, de temperatura?
5: Doncs nosaltres sabem, fem moltes activitats a fora, doncs l'estiu tenim el costum de fer fora igualment, però no volem ens impedir d'anar fora, però clar, adaptem. I com ho adaptem és fer al matí, per exemple, fem activitats a les 9, a les 12 i mitja, però ja a les 12 i mitja és massa tard i fa massa calor, o començar les activitats cap a les 5 o a les 6 a la tarda. Sobretot quan anem als barris, doncs activitats on no hi ha molta natura, doncs on el sol és molt fort, doncs intentem adaptar-nos i adaptar-nos al públic, perquè el públic és aquí més a la tarda, cap a les 4 o 5 de la tarda.
4: De fet, deies que feu activitats durant tot l'any, a l'hivern també, a ple hivern feu activitats i també a zones de Cerdanya, que fa fred. Us impedeix més fer activitats al fred o la calor?
5: De fet, la calor. El fred, la gent ve preparada. Té gorres, té guants, té abrics molt adaptats. I quan anem a Cerdanya, per exemple, la gent està preparada a fer una hora d'activitat, dues hores d'activitat fora, ja que estan preparats per fer esquí o per fer activitats dins la natura. També els nostres vestits estan adaptats. És a dir, que la gent pot comprar coses que els correspon i a nivell de temperatura. Molt més difícil amb la calor, on no tenim sempre facilitat. Doncs intentem tenir sempre aigua en les activitats, intentem tenir, bé, clar, fem a l'ombra, però a vegades no és suficient.
4: Doncs una conseqüència més d'aquesta calor per sobre del que és normal a finals de maig, en aquest cas una de les activitats que ha hagut de canviar-se, però que és una cosa que estarà passant a moltes associacions i entitats de Catalunya Nord. Camilla Miquel, moltes gràcies.
5: Gràcies.
1: Ràdio Arrels, a Font Romeu,
2: 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Temperatures molt altes avui a Catalunya Nord, que continua amb un avís de calor de Meteo France. Les temperatures aquesta tarda poden pujar fins als 38 graus. Aquesta calor anòmala està obligant escoles i entitats a modificar algunes activitats a l'aire lliure. Un exemple és l'Associació de Divulgació Científica Petits Eixorits, que tenen prevista una activitat aquesta tarda a l'exterior i l'hauran de fer en un lloc tancat. Camilla Miquel és una de les impulsores de l'activitat.
2: Que anem al terreny i reflexionem al voltant del medi ambient d'aquest terreny. I aquí estem a Baixàs. Baixàs és un lloc molt amb temperatures molt altes, és garriga. Doncs clar, és un lloc on no hi ha cap ombra o molt, molt poca. Doncs hem decidit de canviar els nostres plans per aquesta tarda, perquè no podrem posar mainades a 38 graus sota aquest sol.
1: 6 mesos després del primer cas de pesta porcina africana en un senglar de Catalunya Sud, la malaltia continua present al voltant de Barcelona, amb restriccions d'accés a zones naturals com el Parc Natural de Collserola. Aquesta malaltia preocupa molt a l'àmbit econòmic, perquè el porcí és el principal sector ramader del país. Joan Masià és vicepresident del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
3: Aquí què estem fent? Estem caçant o estem trobant senglars que estan morts, perquè es moren per la PPA, però aquests animals han anat amb les seves fentes, els seus orins, han anat contaminant tot el medi ambient. No? Doncs si nosaltres a sobre entrem a aquesta zona 0, aquesta és la zona 2, que és la zona que hi ha més densitat, està concentrada tots els animals malalts, doncs què passarà? Que ho trepitjarem i ens l'emportarem a una altra zona i els altres animals es contaminin i això vagi sortint cap al resto de Catalunya.
1: I l'Euroregió obre avui una convocatòria per projectes culturals que tinguin socis a Catalunya Nord o Occitània, Catalunya Sud i les Illes Balears. Es tracta de projectes de 2 o 3 anys amb un pressupost de fins a 25.000 euros. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió.
4: És una convocatòria oberta fins al setembre. És una convocatòria per projectes que sempre i quan hi hagi socis tant de Catalunya Nord, Occitània, de Catalunya i de Balears, i es presenti per una durada de 2 a 3 anys. I són projectes que van fins a 25.000 euros d'ajut, un 60%, i és bastant fàcil a nivell administratiu, l'ajudarem als socis culturals, i és obert a tota mena, artístic, teatre, patrimoni històric, cultural, arts populars, i realment és el nostre fil conductor, és la 6a edició i farem sempre una decisió de la convocatòria final d'any perquè pugui començar l'any que ve.
1: En l'àmbit cultural, el Voló al Casal Català organitza demà al vespre un gran dictat en català, seguit d'un concurs de truc. Aquestes dues activitats són gratuïtes i obertes a tothom. Enguany, els organitzadors esperen la participació de més infants que aprenen català al municipi. Hervé Basià, president del Casal Català del Voló.
5: Com tots els alumnes, el dictat ho veus més aviat com un treball i no pas un moment de ple. Doncs hem contactat els mestres del Voló i les mestres i amb ells hem definit la part de dictat que seria pels principiants. Els mots difícils del dictat, els alumnes del Voló ja els coneixen. I doncs, si vols, ja hem fet tot el que podíem fer per fer la cosa més fàcil.
1: I obríem l'informatiu parlant d'aquesta calor ben present a gran part de Catalunya Nord. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
6: Som el dijous 28 de maig. Bon dia. Les temperatures d'avui quedaran molt elevades per un final de mes de maig. Aquest matí tenim 24 graus a Perpinyà, 23 a Prada i a Serret, 18 a Prats de Molló i 12 a la Tor de Querol i a Montlluís. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló i al Vallespí, 35 al Conflent, 23 al Capcí i 25 a Cerdanya. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país. A la nit les temperatures baixaran poc, tindrem 26 graus a Perpinyà, 25 a Serret, 18 a Prats de Molló, 24 a Prada i 13 a Manlluís i 14 a la Tor de Querol.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
8: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
1: Joan Lluís Mas, bon dia.
9: Bon dia, Miquel.
1: Avui ens has portat una dita que relativa a l'oli. Quina dita és?
9: Sí, és relativa a l'oli i també té un segon sentit, com la gran majoria d'aquestes dites, que s'arrelen realment dins la pagesia, dins el treball del camp i tot això, perquè era primordial abans. Ara també, però perquè mengem cada dia, però ara, el contacte, el que ha canviat és el contacte amb la ruralia, el contacte amb la terra, que s'ha allunyat avui. I doncs, t'agrada l'oli, a tu?
1: Sí.
9: Sí? Te fas llesques de pa amb oli?
1: Sí, això sí.
9: Doncs segurament si te fas una llesca de pa amb oli, de quan en quan t'anuntes els dits, no? Una mica.
1: Sí, una mica.
9: Doncs aquí la dita diu qui oli toca, els dits s'anunta.
1: Però això té un sentit més enllà de que jo
9: que toquis
1: esmorzi amb oli i sal.
9: O la gent dels molins, que evidentment tocaven oli cada dia, devien tenir les mans ben untades. Això vol dir que s'utilitza sobretot per la gent que fan diners, que manegen força diners, encara que no siguin diners seus, per exemple, sempre una part o altra se les queden. I doncs això se diu pels diners. Qui oli toca, els dits s'anunta. Compte amb la gent que maneja amb força diners, se fan el carbassú de costat.
1: I precisament per l'oli, aquí al Conservatori de l'Associació Terra dels Avis teniu bastants estris i coses de l'oli. Aquí a la mà tinc un...
9: Una llosa?
1: Una llosa. Què és?
9: Una llosa.
1: Llosa.
9: Una llosa.
1: Per què serveix això?
9: Ah, serveix per... exactament, si pas a quin moment se'n servien, serveix pel procés de l'oli, pot ser per treure escuma, pot ser alguna cosa així, doncs és una llosa força ampla, però que és bastant planera, ja veus que és pas funda, sí. És una mica funda, just, però és possible que servís per treure escuma o alguna cosa així, o simplement per treure una part de l'oli i tastar, més aviat per treure escuma, suposi.
1: I el mànec és ben petit, per tant, em sembla que els dits s'untaven fàcilment.
9: Sí, els dits s'havien ben untar, més això era sanitús, perquè untar-se els dits amb oli és sanitús, o els murros amb oli és sanitús. Que qui toca oli els dits s'anunten, i en el sentit de diner és pas forçosament sanitús.
1: Totalment. Moltes gràcies, Joan Lluís.
9: Gràcies, Miquel.
10: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
7: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Els ulls clavats a l'horitzó,

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Temperatures molt altes avui a Catalunya Nord, que continua amb un avís de calor de Meteo France. Les temperatures aquesta tarda poden pujar fins als 38 graus. Aquesta calor anòmala està obligant escoles i entitats a modificar algunes activitats a l'aire lliure. Un exemple és l'Associació de Divulgació Científica Petits Eixorits, que tenen prevista una activitat aquesta tarda a l'exterior i l'hauran de fer en un lloc tancat. Camilla Miquel és una de les impulsores de l'activitat.
2: Que anem al terreny i reflexiona al voltant del medi ambient d'aquest terreny. I aquí estem a Baixàs. Baixàs és un lloc molt amb temperatures molt altes, és garriga. Doncs clar, és un lloc on no hi ha cap ombra o molt, molt poca. Doncs hem decidit de canviar els nostres plans per aquesta tarda, perquè no podrem posar mainades a 38 graus sota aquest sol.
1: 6 mesos després del primer cas de pesta porcina africana en un senglar de Catalunya Sud, la malaltia continua present al voltant de Barcelona, amb restriccions d'accés a zones naturals com el Parc Natural de Collserola. Aquesta malaltia preocupa molt a l'àmbit econòmic, perquè el porcí és el principal sector ramader del país. Joan Masià és vicepresident del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
3: Aquí què estem fent? Estem caçant o estem trobant senglars que estan morts perquè es moren per la PPA, però aquests animals han anat amb les seves fentes, els seus orins, han anat contaminant tot el medi ambient. No? Doncs si nosaltres a sobre entrem a aquesta zona 0, aquesta és la zona 2, que és la zona que hi ha més densitat, està concentrada a tots els animals malalts, pues, què passarà? Que ho trepitjarem i ens l'emportarem a una altra zona i els altres animals es contaminin i això vagi sortint cap al resto de Catalunya.
1: I l'Euroregió obre avui una convocatòria per projectes culturals que tinguin socis a Catalunya Nord o Occitània, Catalunya Sud i les Illes Balears. Es tracta de projectes de 2 o 3 anys amb un pressupost de fins a 25.000 euros. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió.
4: És una convocatòria oberta fins al setembre. És una convocatòria per projectes que sempre i quan hi hagi socis tant de Catalunya Nord, Occitània, de Catalunya i de Balears, i es presenti per una durada de 2 a 3 anys. I són projectes que van fins a 25.000 euros d'ajut, un 60%, i és bastant fàcil a nivell administratiu, l'ajudarem als socis culturals, i és obert a tota mena, artístic, teatre, patrimoni històric, cultural, arts populars, i realment és el nostre fil conductor, és la 6a edició i farem sempre una decisió de la convocatòria final d'any perquè pugui començar l'any que ve.
1: En l'àmbit cultural, el Voló al Casal Català organitza demà al vespre un gran dictat en català, seguit d'un concurs de truc. Aquestes dues activitats són gratuïtes i obertes a tothom. Enguany, els organitzadors esperen la participació de més infants que aprenen català al municipi. Hervé Basià, president del Casal Català del Voló.
5: Com tots els alumnes, el dictat ho veus més aviat com un treball, no pas un moment de ple. Doncs hem contactat els mestres del Voló i les mestres i amb ells hem definit la part de dictat que seria pels principiants. Els mots difícils del dictat, els alumnes del Voló ja els coneixen i doncs, si vols, ja hem fet tot el que podíem fer per fer la cosa més fàcil.
1: I obríem l'informatiu parlant d'aquesta calor ben present a gran part de Catalunya Nord. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
6: Som el dijous 28 de maig. Bon dia. Les temperatures d'avui quedaran molt elevades per un final de mes de maig. Aquest matí tenim 24 graus a Perpinyà, 23 a Prada i a Serret, 18 a Prats de Molló i 12 a la Tor de Querol i a Montlluís. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló i al Vallespí, 35 al Conflent, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país. A la nit les temperatures baixaran poc, tindrem 26 graus a Perpinyà, 25 a Serret, 18 a Prats de Molló, 24 a Prada i 13 a Montlluís i 14 a la Tor de Querol.
7: Radio Arrels, a Prada, 95.5.
0: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
8: Escolteu Radio Arrels.
9: Radio Arrels.

Maria del Mar Bonet és una cantant mallorquina, emblema de la nova cançó i especialitzada en música tradicional mallorquina i d'arreu del Mediterrani. Maria del Mar Bonet va començar la seva carrera musical amb els concerts dels 16 jutges, essent una de les cantants més joves d'aquell moviment. Els 16 jutges van ser els impulsors del moviment de la nova cançó, molt inspirats de la cançó francesa de Brassens i Jacques Brel, de qui traduirien algunes cançons. Va ser un moviment de protesta a l'última dècada del franquisme i va ser una espècie de renaixença musical després de la dictadura. Maria del Mar Bonet es va fer famosa cantant cançons protesta com el Què volen aquesta gent, però també amb cançons tradicionals mallorquines i d'arreu del Mediterrani, i ha estat una de les membres dels 16 jutges amb una trajectòria més longeva.

mort petita, meua i ben meua només. Com jo la nodresc a ella, ella em nodreix igualment. Jo tinc una mort petita que trau els peus dels bolquers. Només tinc la meua mort i no

i és d'allò meu el més meu. Molt més meua que la vida, amb mi va i amb mi se'n ve. És la meua ama i és l'ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del taronger. És la meua ama i és l'ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra.

0: No hi ha llum, no hi ha llum, no hi ha llum.
1: Això era No hi ha llum, de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba, aquesta versió del 2020, i amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts musicals amb Maria del Mar Bonet. Un programa produït i editat per Miquel Martínez Vila amb la selecció musical de Cleofé amb a mi.
2: L'estiu 100% en català.
3: A Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Temperatures molt altes avui a Catalunya Nord, que continua amb un avís de calor de Meteo France. Les temperatures aquesta tarda poden pujar fins als 38 graus. Aquesta calor anòmala està obligant escoles i entitats a modificar algunes activitats a l'aire lliure. Un exemple és l'Associació de Divulgació Científica Petits Eixorits, que tenen prevista una activitat aquesta tarda a l'exterior i l'hauran de fer en un lloc tancat. Camilla Miquel és una de les impulsores de l'activitat.
2: Que anem al terreny i reflexiona al voltant del medi ambient d'aquest terreny. I aquí estem a Baixàs. Baixàs és un lloc molt amb temperatures molt altes, és garriga. Doncs clar, és un lloc on no hi ha cap ombra o molt, molt poca. Doncs hem decidit de canviar els nostres plans per aquesta tarda, perquè no podrem posar mainades a 38 graus sota aquest sol.
1: 6 mesos després del primer cas de pesta porcina africana en un senglar de Catalunya Sud, la malaltia continua present al voltant de Barcelona, amb restriccions d'accés a zones naturals com el Parc Natural de Collserola. Aquesta malaltia preocupa molt a l'àmbit econòmic, perquè el porcí és el principal sector ramader del país. Joan Masià és vicepresident del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
3: Aquí què estem fent? Estem caçant o estem trobant senglars que estan morts, perquè es moren per la PPA, però aquests animals han anat amb les seves fentes, els seus orins, contaminant tot el medi ambient. No? Doncs si nosaltres a sobre entrem a aquesta zona 0, aquesta és la zona 2, que és la zona que hi ha més densitat, està concentrada a tots els animals malalts, doncs què passarà? Que ho trepitjarem i ens l'emportarem a una altra zona i els altres animals es contaminin i això vagi sortint cap al resto de Catalunya.
1: I l'Euroregió obre avui una convocatòria per projectes culturals que tinguin socis a Catalunya Nord o Occitània, Catalunya Sud i les Illes Balears. Es tracta de projectes de 2 o 3 anys amb un pressupost de fins a 25.000 euros. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió.
4: És una convocatòria oberta fins al setembre. És una convocatòria per projectes que sempre i quan hi hagi socis tant de Catalunya Nord, Occitània, de Catalunya i de Balears, i es presenti per una durada de 2 a 3 anys. I són projectes que van fins a 25.000 euros d'ajut, un 60%, i és bastant fàcil a nivell administratiu, l'ajudarem als socis culturals, i és obert a tota mena, artístic, teatre, patrimoni històric, cultural, arts populars, i realment és el nostre fil conductor, és la 6a edició i farem sempre una decisió de la convocatòria final d'any perquè pugui començar l'any que ve.
1: En l'àmbit cultural, el Voló al Casal Català organitza demà al vespre un gran dictat en català, seguit d'un concurs de truc. Aquestes dues activitats són gratuïtes i obertes a tothom. Enguany, els organitzadors esperen la participació de més infants que aprenen català al municipi. Hervé Basià, president del Casal Català del Voló.
5: Com tots els alumnes, el dictat ho veus més aviat com un treball i no pas un moment de ple. Doncs hem contactat els mestres del Voló i les mestres i amb ells hem definit la part de dictat que seria pels principiants. Els mots difícils del dictat, els alumnes del Voló ja els coneixen i doncs, si vols, ja hem fet tot el que podíem fer per fer la cosa més fàcil.
1: I obríem l'informatiu parlant d'aquesta calor ben present a gran part de Catalunya Nord. Us deixem, doncs, amb la previsió del temps.
6: Som el dijous 28 de maig. Bon dia. Les temperatures d'avui quedaran molt elevades per un final de mes de maig. Aquest matí tenim 24 graus a Perpinyà, 23 a Prada i a Serret, 18 a Prats de Molló i 12 a la Tor de Querol i a Montlluís. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló i al Vallespí, 35 al Conflent, 23 al Capcir i 25 a Cerdanya. L'índice UB serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país. A la nit les temperatures baixaran poc. Tindrem 26 graus a Perpinyà, 25 a Serret, 18 a Prats de Molló, 24 a Prada i 13 a Montlluís i 14 a la Tor de Querol.
0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Han passat hores i hores, dies i dies, el port era silenci, però un dia una gavina es va aixecar i una veu va cridar...
1: Una veu!

0: El resultat és que el català no existeix. A la franja el català no existeix. Existeix, no sé si com li diuen, llengües minoritàries, no sé què, o el xapurriau i tot el que volen dir-li, o sigui, despreciau al màxim perquè no sigui important.
1: Això és un primer greu, és un primer problema de no reconèixer el que existeix. De fet, ho saben que existeix.
0: L'aragonès, que és minoritari molt més que el català, doncs tampoc el reconeixen. Però clar, l'altre dia vam fer un homenatge al conseller Bada, que va ser el que va tirar primer tot l'ensenyament del català, i allí hi havia molta gent del PP i molta gent del Canyís, i tots entenien el català, i qui més qui menys fins i tot s'atrevia a parlar-lo. Aleshores, el que es constata és que a Aragó no són els 50 o 60.000 diguéssim catalanoparlants de la franja. És que això se'n pot anar a 500.000. I penso que diu, oh, una aberració. No, escolti, la meitat de la gent del Canyís entén el català i el parlen. Per què? Perquè molts estan a Barcelona i l'han après. I aquestes generacions, diguéssim, més antigues, més velles, el van aprendre. Ara potser que els joves es costaria més. I això que és més fàcil. A Montsó passa el mateix. O sigui, jo dic que a Aragó tota la zona que mire a Catalunya és una cosa i el demés és una altra. Si havíem, jo una vegada he anat, quan vivia la meva mare, anàvem a comprar el Canyís, s'anava a comprar unes sabates i jo li deia, és que aquesta gent no l'entenen el català. I diu, oh, pues clar, prengui'n. Diu, jo parlo català i tal. Ai, senyora, no se preocupe. No se preocupe, que nosotros lo entendemos todo. I, claro, per a vendre el que convingui, no? Llavors, què vol dir això? Doncs pues que a Aragó hi ha un nombre molt gran de gent, a més de que està a la franja, que parlen català, a més a la franja. Per exemple, el meu poble, Estoril, Sant Sigofestes, no sé, potser està. I té 1.000 habitants, n'haurà pujat a 3 o 4.000. Aquests 3 o 4.000 tots parlen català, o per lo menos una bona part.
1: Però físicament, concretament, com que fan? Que fa o el govern d'Aragó o d'altres institucions contra el català?
0: El govern d'Aragó el negue, no dona una subvenció ni dona res, i llavors ja t'arreglaràs. Llavors nosaltres tenim algunes petites subvencions que venen de Catalunya i els socis que paguen. Tenim a la vora de 400 socis i en això ens anem fent. Què està fent l'associació L'Escuma? Pues L'Escuma de quan en quan fa un acte, per exemple, que l'Aceit, que mos deixen al local, no es cobren llum ni aigua, a canvi es fem una sèrie d'actes culturals conjuntament. A nosaltres va perfecte. Es va perfecte perquè d'alguna manera fem arribar el català i el dignifiquem. Per exemple, l'any passat va ser molt bo que vam fer l'acte de... ja també l'hem fet aquest any, però l'any passat vam fer el lliurament del Premi Franja i com jo era el president me tocava fer-ho a mi i ja li vaig dir a l'alcalde, dic, escolta, tu eres una autoritat més important que jo, ho vols fer? Diu, cap problema. I va lliurar ell el premi, va parlar en català, ho va fer tot com un mes de l'associació.
1: Per revertir la situació, que caldria l'annexió de la franja a Catalunya, per exemple?
0: Aviam, per revertir, si Catalunya s'ho hauria proposat en els seus moments, això fàcilment seria català. O sigui, el problema és que Catalunya s'ho ha mirat d'una altra manera. Pensem una cosa, que l'Institut d'Estudis Catalans se fa agafant l'exemple dels intel·lectuals del Matarranya, i això s'ha d'explicar. Em va anar al Pijuan i va veure el que feien aquell i va dir, però si aquest tio és una sabata i una espardenya, fan el que...

0: Aigen, què podem fer nosaltres? I li va inflar el cap al Prat de la Riba i li va dir que tirar endavant l'institut. I una volta l'institut es va constituir, l'any 8 ja teníem el Boix i en Pere intentant fer les excavacions. I em sembla que comencen uns anys després i serà fins al Primo de Rivera. I llavors la gent d'allí, durant molta gent, durant l'any, treballaven a les excavacions. Quan arribava el novembre, a l'Oliva. Quan arribava el mes de març, i esperava que tornara a arribar l'eminent, diguéssim, Pagin Pere, que és el que portava les excavacions, i tornaven a començar. I llavors tot això va marcar molt el territori. Per exemple, avui parlarem de la llengua, no? Nosaltres és que no hi havia problema. Per què no hi havia problema? Perquè la gent, els intel·lectuals, van anar seguint i Pompeu Fabra va visitar la zona. Però és que no s'ho vam plantejar. O sigui, les normes són les que posa l'institut. I l'institut és una cosa com si fos també nostra. I per tant, no hi havia ni debat. I el 32, quan se van aprovar les normes de Castelló, pues, també es van aprovar per tota la franja. O sigui, que nosaltres no han hagut mai cap problema, hem estat units al Principat en aquestes qüestions.
1: Els joves usen el català, són a favor del català?
0: Aviam, el problema del jovent, com a tota part, és que l'utilitza poc. Parlen molt castellà, malgrat que el coneixen, el català, el saben. S'hauria de fer alguna cosa i jo sempre dic que si no aconseguim que la gent se senta partícip i d'alguna manera per orgull de dir, o sigui, nosaltres tenim una llengua, l'han de parlar, si no aconseguim traure aquest orgull del jovent i que el jovent s'ho faci d'ell, ho tenim mal.
1: Joaquim Monclús, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: R. Els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. La franja de Ponent, amb Joaquim Monclús.
1: Ràdio Arrels, ara Inés, 88.2.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
5: Qui perd la llengua, perd la identitat. Els jugadors d'Scrabble ho saben. El joc accepta pas els noms propis, aquells que tenen una majúscula i que designen una persona coneguda o un lloc important, com un país, una regió o una marca comercial. Espieu si és estrany. No s'acceptaran pas David, ni Josep, ni Joan, perquè no surten als diccionaris. Mais trapareu al diccionari Roger, Benjamí, Batista i Lluís. És perquè són pas fora que noms de persones, són mots que volen dir quelcom més. Roger és un pei, és un sinònim de moll, aquest pei que tira vermell i que fem torrar per menjar. Benjamí designa el nin més petit dels minatges de la família, el caganiu. I Lluís fa referència al rei Lluís de França. Les peces de monedes que porten la seva cara encunyada se'n diuen lluïsos. Al Rosselló parlem més aviat de lluïses. I Batista és el nom d'una tela. La definició exacta és teixit de lli o de cotó, amb lligat de plana, blanc i molt fi, usat en la confecció de mocadors de butxaca i robes d'ús interior. Roger, Benjamí, Batista i Lluís són al diccionari.
4: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Ràdio Arrels, a Codelet, 95.5.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Temperatures molt altes avui a Catalunya Nord, que continua amb un avís de calor de Meteo France. Les temperatures aquesta tarda poden pujar fins als 38 graus. Aquesta calor anòmala està obligant escoles i entitats a modificar algunes activitats a l'aire lliure. Un exemple és l'Associació de Divulgació Científica Petits Eixorits, que tenen prevista una activitat aquesta tarda a l'exterior i l'hauran de fer en un lloc tancat. Camilla Miquel és una de les impulsores de l'activitat.
8: Anem al terreny i reflexiona al voltant del medi ambient d'aquest terreny. I aquí estem a Baixàs. Baixàs és un lloc molt amb temperatures molt altes, és garriga. Doncs clar, és un lloc on no hi ha cap ombra o molt, molt poca. Doncs hem decidit de canviar els nostres plans per aquesta tarda, perquè no podrem posar mainades a 38 graus sota aquest sol.
7: Sis mesos després del primer cas de pesta porcina africana en un senglar de Catalunya Sud, la malaltia continua present al voltant de Barcelona, amb restriccions d'accés a zones naturals com el Parc Natural de Collserola. Aquesta malaltia preocupa molt a l'àmbit econòmic, perquè el porcí és el principal sector ramader del país. Joan Masià és vicepresident del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
9: Aquí què estem fent? Estem caçant o estem trobant senglars que estan morts, perquè es moren per la PPA, però aquests animals han anat amb les seves fentes, els seus orins, han anat contaminant tot el medi ambient. No? Doncs si nosaltres a sobre entrem a aquesta zona 0, aquesta és la zona 2, que és la zona que hi ha més densitat, està concentrada a tots els animals malalts, doncs què passarà? Que ho trepitjarem i ens l'emportarem a una altra zona i els altres animals es contaminin i això vagi sortint cap al resto de Catalunya.
7: I l'Euroregió obre avui una convocatòria per projectes culturals que tinguin socis a Catalunya Nord o Occitània, Catalunya Sud i les Illes Balears. Es tracta de projectes de 2 o 3 anys amb un pressupost de fins a 25.000 euros. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió.
10: És una convocatòria oberta fins al setembre. És una convocatòria per projectes que sempre i quan hi hagi socis tant de Catalunya Nord, Occitània, de Catalunya i de Balears, i es presenti per una durada de 2 a 3 anys. I són projectes que van fins a 25.000 euros d'ajut, un 60%, i és bastant fàcil a nivell administratiu, l'ajudarem als socis culturals, i és obert a tota mena, artístic, teatre, patrimoni històric, cultural, arts populars, i realment és el nostre fil conductor, és la 6a edició, i farem sempre una decisió de la convocatòria final d'any perquè pugui començar l'any que ve.
7: En l'àmbit cultural, el Voló al Casal Català organitza demà al vespre un gran dictat en català, seguit d'un concurs de truc. Aquestes dues activitats són gratuïtes i obertes a tothom. Enguany, els organitzadors esperen la participació de més infants que aprenen català al municipi. Hervé Basià, president del Casal Català del Voló.
11: Com tots els alumnes, el dictat ho veus més aviat com un treball i no pas un moment de ple. Doncs hem contactat els mestres del Voló i les mestres i amb ells hem definit la part de dictat que seria pels principiants. Els mots difícils del dictat, els alumnes del Voló ja els coneixen i doncs, si vols, ja hem fet tot el que podíem fer per fer la cosa més fàcil.
7: I obríem l'informatiu parlant d'aquesta calor ben present a gran part de Catalunya Nord. Us deixem doncs amb la previsió del temps.
12: Som el dijous 28 de maig, bon dia. Alerta canícula avui amb 37 graus a la plana i 23 a la muntanya. Això correspon a 11 graus per sobre de la mitjana per aquesta temporada. Aquesta nit les temperatures seran igualment altes amb 24 graus a Perpinyà i a Ceret, 23 a Prada i 19 a Prats de Molló. Demà les temperatures baixaran una miqueta. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent i 12 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Ceret i a Prada, 27 a Prats de Molló, 23 a Montlluís i 26 a la Torre Querol. Dissabte les temperatures continuaran sent altes. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent i 11 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja pot ser a la muntanya amb un oratge a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 32 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 22 a Manlluís i 24 a la Tor de Querol.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
13: Ràdio Arrels.
14: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels. Amies, 95.
3: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: Ara fa 6 mesos, mig any, es va declarar el primer cas de pesta porcina africana, una malaltia que afecta els animals, els porcs, a Catalunya Sud, una malaltia que ha fet molta por al sector econòmic perquè és molt important el sector porcí dins de l'economia de Catalunya Sud i que també ha afectat la vida de molta gent al voltant de Barcelona perquè han tancat els accessos a la zona natural més propera a Barcelona, que és el Parc de Collserola. A aquesta hora podem saludar Joan Masià, que és president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona i vicepresident del Consell de Veterinaris de Catalunya. Joan Masià, bon dia.
15: Hola, bon dia.
7: Ara explica una mica això, que fa 6 mesos que aquesta malaltia corre per Catalunya Sud. En quin punt estem ara?
15: Bueno, estem, pues, podríem dir, quasi com al principi. No? Al principi perquè s'estan fent moltes coses, s'està tancant el radi on van sortir els primers casos. Per sort, continuem que solament han sortit casos en senglars, no han sortit casos en granges. I pocs, solament 2 casos han sortit del radi de la zona 0 que diem, que en veritat diuen zona 2, però és la zona 0 i eren quasi del cantó de la zona 0. No? O sigui, sembla que està bastant contingut. Estan treballant sobretot els forestals, la Guàrdia Civil ens ha ajudat també molt i bueno, és ja els caçadors, s'ha fet un treball en conjunt i ara estan posant, bueno, doncs estan intentant, no diem erradicar perquè no és erradicar, però estem baixant la densitat de la població de senglars en aquella zona, no? Perquè realment el problema principal és que hi havia una superpoblació de senglars i ja ho veiem, aquests animals ja inclús estaven entrant a Barcelona, la gent els hi dona menjar, s'han acostumat a vindre a les zones urbanes, no? I tot això que ocasiona un problema perquè aquests animals probablement l'han agafat, doncs, amb menjars de residus, de menjars que han anat menjant de les escombraries.
7: Clara, comentàveu que s'està reduint la població de senglars d'aquesta serra de Collserola, però fins quan? És a dir, fins quan senglars han de quedar allà? Perquè realment fa bastants mesos ja que està tancat el parc perquè s'està fent això.
15: Bueno, és que principalment teníem un problema i tenim ha hagut un superproteccionisme aquesta fauna salvatge, o sigui, els senglars, i s'ha deixat arribar a una situació que realment és molt complicada perquè, bueno, a Catalunya hi ha un cens de més de 200.000 senglars, o sigui, això és una barbaritat, no? Doncs tota aquesta fauna salvatge el que tens que anar és controlant-la. Ja és maco que tinguem fauna salvatge, però el que no podem és que aquests animals, com ja no tenen els depredadors que tenien en l'antiguitat, doncs clar, han anat proliferant i, bueno, doncs és un problema perquè no solament poden donar, doncs poden ser transmissors d'enfermetats, sinó que espallen els conreus, es fiquen dintre les finques, ho trenquen tot. Jo crec que tots hem anat al bosc i hem vist tots els boscos i els jardins aixecats i rebentats perquè aquests animals al final, doncs, tenen que menjar. I, bueno, quan hi ha una superpoblació, doncs, hi ha un problema de que acaben menjant-s'ho tot i espanyant-lo tot.
7: Clar, però entenc que hi havia aquesta sobrepoblació de senglars i que arran d'aquesta malaltia s'ha decidit tancar el parc de Collserola i fer entrar, doncs, caçadors, policia, el que sigui, i s'estan reduint la població de senglars, és a dir, s'estan matant senglars. Però quan es decidirà que ja s'han matat prou senglars o que els que hi ha ara estan bé? Qui ho ha de decidir això i quin criteri s'està seguint?
15: Bueno, el primer criteri és s'està intentant controlar o comptant, perquè comptar aquests animals en una zona forestal és molt difícil, ho fan amb drons i després també tenen el problema que aquests animals es mouen molt. Hi ha zones que potser passen el dron i aquesta nit han comptat que n'hi ha 50 i el dia següent tornen a passar el dron i n'hi ha 150. O sigui, no és fàcil. No estem parlant de granges tancades que tenim els animals concentrats i pots prendre les decisions que calgui, no? Aquí estem en unes zones molt grans, són zones que després molt poblades, que no pots entrar i dir, doncs anem a caçar-los tots, no? Perquè en aquella zona que està rodejada en tot el que és corxerola, no poden anar els caçadors a caçar d'una manera sense control. O sigui, ho tenim que fer amb trampes i tot això és lent. O sigui, cada setmana, a lo millor, logrem caçar doncs, 200, 300 o 500 senglars. O sigui, i doncs, probablement teníem una població doncs, de 25, 30, 40 mil animals en tota aquesta zona. I portem caçats, no sé si arriben a 4.000 o 5.000 animals, no? O sigui que realment continuem tenint una superpoblació encara, no?
7: I la població estàndard o que ja no sigui sobrepoblació, més o menys en quines xifres estaríem?
15: Bueno, això no ho sé, encara això ho tindran que determinar perquè... Pues, hi ha que reduir bastant i sobretot en aquesta zona que està infectada, no? Probablement hi ha zones que podem tindre molts més animals per metro quadrat, però aquí el que tenen que fer és reduir-la al màxim possible, que encara que tu no pots reduir-lo tot el que vulguis, no? Perquè aquests animals i ara els que queden s'amaguen molt i és molt difícil caçar-los i a més estem en l'època de cria, que ara el problema és un altre, que és que tots els senglars estan criant, no? I doncs, bueno, doncs, tot el que havíem reduït doncs ens ha tornat a multiplicar, no? O sigui, no és un tema de que vulguem erradicar-ho, sinó que és un tema de voler baixar la població de senglars, probablement sobren més de la meitat dels senglars que havien a Catalunya, perquè hi havia una superpoblació enorme, no?
7: Tota aquesta problemàtica amb aquesta malaltia ha vingut també perquè, ho deia a l'inici, perquè el sector de la carn de porc és molt important per l'economia catalana i... Hi ha molts països que li tenen por en aquesta malaltia i que no compren si hi ha casos d'aquesta malaltia. Tot i això, s'ha estat negociant des del principi i en quina situació està actualment? O sigui, ha sigut un cop molt dur pels productors de carn de porc de les zones. És veritat que són zones que estan relativament lluny de Collserola, però al final Catalunya tampoc és tan gran.
15: Bueno, per sort s'ha pogut negociar en la majoria dels països, sobretot els que exportem més, que són com Xina, pues, que solament no deixen exportar les zones afectades. O sigui, hi ha països que no, que ens han tancat tot el país. Per exemple, Mèxic ens ha tancat tot el país i no vol que exportem carn de porc d'Espanya. En canvi, Xina doncs, ha permès que són una comarca, la comarca, perquè no és tota la província de Barcelona, la comarca afectada, doncs, tots els animals que s'han criat allà i s'han sacrificat en aquella zona no es poden exportar a Xina, no? Això ens ha ajudat a que la situació no sigui una crisi total, perquè si realment tots els països ens haguessin tancat, pues realment hauria sigut una ruïna pel sector, no? En aquests moments el preu del porc ha baixat d'una manera considerable, però podríem dir que en aquests moments estem a nivells de costos o estan perdent molt poquet. O sigui, estem en un moment delicat a nivell econòmic, però no és la desgràcia que si ens haguessin tancat tots els països, que doncs haguessin sigut una ruïna del sector total.
7: Quan arriben malalties que no coneixem, moltes vegades, i això els periodistes sempre som els primers que volem que ens expliqueu una mica com ha arribat això aquí. I vam parlar, Joan Masia, fa mig any, al principi d'aquesta pesta porcina africana, i ens veu comentar que la hipòtesi que hi havia sobre la taula de que hagués arribat per un embotit contaminat, que us semblava poc probable. Però actualment em sembla que és una mica també la que manté la que es manté, diguem, oficialment com la hipòtesi més possible. Què en sabeu i què en comenteu d'aquesta arribada de la malaltia a Catalunya?
15: La veritat és que és difícil a vegades explicar els orígens d'aquestes malalties, perquè aquestes són malalties que tenen una contaminació, o sigui, són molt infectives. Entre els porcs es passa en seguida i tenen una mortalitat molt alta, però realment les proves que s'han fet comparant el tipus de virus que corria per Europa és un virus és una mica diferent, però també han demostrat que no és el virus que s'estava experimentant en els laboratoris que estaven propers de la zona es va trobar el primer cas, no? Doncs, bueno, doncs estem una mica, doncs serà difícil arribar a quina és l'inici de la contaminació, perquè, a veure, amb un entrepà no hi ha dosis infectives suficient per causar l'enfermetat, però sí, no sabem si era un entrepà o era un pernil en mal estat que havia sigut tirat. O sigui, i quan aquests animals van menjant tot el que troben, doncs, bueno, doncs probablement alguna explicació haurà, però que actualment no la tenim. No la tenim ni crec que la tinguem. És molt difícil arribar. El que sí que està clar és que no ha sortit del laboratori, perquè, bueno, doncs, això ho han confirmat totes les investigacions que s'han fet, i doncs, saber que l'origen doncs, no serà fàcil.
7: Queda clar. Joan Masià, ara deia, vam parlar fa 6 mesos, que era l'inici d'aquesta pesta porcina. D'aquí 6 mesos us hauré de tornar a trucar o ja haurà acabat això?
15: Doncs pues, desgraciadament en tindràs que tornar a trucar, perquè pensa que no ens donaran la certificació de país lliure de PPA fins a que passi un any de l'últim cas, no? Estan sortint encara forces animals, perquè si us fixeu els comunicats que surten cada setmana, doncs ja anem variant de 15, 20, 30 positius i estan sacrificant-se o caçant amb trampes doncs una mitja de doncs 300, 400, 500 animals mensuals, no? Jo crec que això anirà per llarg. El que hem de procurar és seguir amb la política de contenció, de que no ens surti de la zona que tenim controlada, de que no ens entrin, sobretot el que s'està fent és apostar molt per la bioseguretat, s'estan aplicant moltes mesures molt estrictes a nivell de granges de porcí blanc, perquè no tinguem el problema de que ens entri dintre de les granges, no? Que solament sigui un problema de contaminació de la fauna, del senglar, i que es quedi aquí. Però jo crec que això tenim per temps. Tenim... Ens durarà.
7: Clar, s'entén que això durarà com a ser considerat país amb aquesta pesta porcina africana, però les mesures, diguem, que afecten més directament a la població també de restricció d'accés a zones naturals i totes aquestes, això també estem parlant de mig any vista o així?
15: Jo no et puc dir si serà mig any, 3 mesos o 7 mesos. Però tenim que ser conscients que el problema és molt seriós. La gent s'està relaxant. Veus situacions que surten polítics dient que volen obrir el parc de Collserola. Veus que hi ha gent que diu, home, doncs jo voldria, crec que tinc dret a anar a passejar o tinc dret d'anar en bicicleta. Jo ho entenc perquè tots volem. I a més ara, que és amb aquest bon temps, sortir a passejar, treure els gossos, fer excursions en bicicleta o fer caminates. Però, sisplau, tenim que ser conscients que el problema és molt seriós. Si nosaltres anem al camp i trepitgem, perquè el problema és que no podem desinfectar el camp. O sigui, quan nosaltres tenim un problema amb una granja, amb una enfermedad d'aquest tipus, que és d'obligat sacrifici, sacrifiques tots els animals, els incineres i després desinfectes tota la granja totalment. Aquí què estem fent? Estem caçant o estem trobant senglars que estan morts, perquè es moren per la PPA, però aquests animals han anat pues, amb les seves fentes, els seus orins, han anat contaminant tot el medi ambient. No? Doncs, si nosaltres a sobre entrem a aquesta zona 0, aquesta és la zona 2, que és la zona que està, hi ha més densitat, està concentrada tots els animals malalts, pues, què passarà? Que ho trepitjarem i ens l'emportarem a una altra zona i uns altres animals que fins ara no surti de la zona contaminada, uns altres animals es contaminin i això vagi sortint cap al resto de Catalunya i al resto d'Espanya. Aquí diem que tenim relativament sort perquè tota la producció porcina és de porc blanc i porc en granja tancada amb unes mesures de bioseguretat molt importants i molt, molt, molt ben aplicades. Però imagineu que això arriba al resto d'Espanya, que hi ha molta producció de porc ibèric. Això és que no es podria controlar. Realment seria un desastre. O sigui, per això dic que hi ha consciència de la població i ja ho sé que la gent està nerviosa perquè diu, bueno, ja n'hi ha prou, ja ens hem relaxat, ja podem sortir, però realment jo faig aquesta petició a la gent que tingui paciència perquè el problema pot ser molt greu com s'escampi l'enfermedad.
7: Joan Macià, vicepresident del Consell de Veterinaris de Catalunya i president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns una vegada més.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, com cada dijous en aquesta hora, és el moment d'establir comunicació amb l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, Iu, ens vols parlar directament de història amb una data molt important que se celebrarà l'any vinent, el 2027, amb els 1.000 anys de Pau i Treva, els 1.000 anys d'aquest famós sinodi que ha tingut, i se sap segurament massa poc, doncs, conseqüències que ens ha acompanyat fins avui per nosaltres, els catalans.
4: Sí, sí, sí, i una part també de l'Europa d'aquest moment. Jo diria perquè podem parlar avui, perquè hi ha poc temps, hi ha qualque dia, a Toulouse s'ha festejat això com cada any, faltava un any per 1.000 anys, i també va venir l'altre dia un grup d'uns productors d'emissions de televisions per filmar la iglesia de Toulouse, per filmar el lloc del Camp de Maig on se va tenir aquest sinodi. I doncs l'any que ve serà els 1.000 anys d'aquest episodi molt important per la nostra història, però també per la història de l'Europa occidental. Perquè què és el que passava? És que quan arribem a més o menys a l'any 1000, però sobretot amb els benedictins, que tenien un paper molt important dins l'organització de l'imperi, havia passat, si voleu, el que havia passat és que aquest imperi, que havia estat fundat pels carolingians, s'havia partit en tres i hi havia invasions dels normands i de moltes coses així. I hi havia també cada vegada més una violència que naixia dels més potents, els que feien la guerra. I va bé, pas únicament aquí, ben entès, però dir tot el que era l'empire carolingià és que ha poprès l'Europa actual, si voleu, una reflexió com fer per mirar d'organitzar qualcom que sigui menys violent. No? I això són els benedictins, essencialment, que com van fer? Va començar per el que es deia la pau de Déu. Donc, hi havia, i han pres, a partir de l'any 1000, van començar uns sinodis que seria la treva de Déu. La idea era d'organitzar una mica la protecció, finalment, de les abadies, però la protecció dels pobles, també, i la protecció dels més pobres, dels més vulnerables. No? I un dels primers sinodis, el sinod de Delna, que serà a Toulouse, un camp que tindrà el Camp de Maig, és, amb això de la treva, és d'organitzar dies. Un, era impossible de continuar els combats, ho calia arrestar, de se trucar, i també organitzar pobles amb una mena de protecció dels pagesos, dels dals que tenien pas cap possibilitat de defensar ells mateixos. No? I és d'aquí també que va néixer tant d'aquell sinodi de Toulouse que del sinodi de Vic, uns anys després, la idea d'organització de les celleres, de les sagreres, que són els pobles que són tots a l'origen, quasi tots, dels pobles que tenim aquí. Doncs amb una església i 30 passos sagrats, sagrera, si entraves aquí, hi havia la protecció de la gent, i si entraves aquí d'una manera, i bé, eres amenaçat d'excomunicació, i amb les celleres, precisament, aquí per protegir tot el que era necessari a la vida d'aquesta gent que s'havien agrupat a les afores de l'església, que començaven a ser construïda amb l'art romànic. I és d'aquí que venen quasi tots els pobles que tenim aquí del sud de l'Occitània fins a Barcelona. Perquè en aquest moment la frontera entre l'Occità cristià i l'immens empire arabe que anava d'aquí fins a l'Himalaya era Barcelona, era Montserrat, fins al segle XII. Encara 150 anys més tard se farà la conquista fins a l'Ebre. I doncs tot això ha estat un paper dels monjos benedictins. I ben entès, en aquest moment, fora de l'any 1000, si voleu, un dels monjos benedictins que té un paper capdalt de l'història religiosa, però de l'història política i social del moment, és l'abat Oliba. L'abat Oliba, que és fill del comte de l'Oliba Cabreta, que va acabar anant morint a Montecassino, la gran abadia, si voleu, dels benedictins, i que tenia dos germans, el comte de Cerdanya, que va crear Sant Martí del Canigú, i en Bernat Tallafer, comte de Besalú, i ell també era comte, i va renunciar al seu comtat, si voleu, per ser aquest monjo que espero que tothom coneix, que va estar abat de Sant Miquel de Cuixà, però de Vic, bisbe d'Elna, bisbe de Vic, i finalment que va crear el monestir de Montserrat. I doncs aquest abat Oliba va ser la clau per desenvolupar aquesta idea de treva de Déu dins d'aquest concili d'Elna a Toluges, i més tard a Vic, on se va formalitzar tot això. Aquesta organització del món, si voleu, aquesta organització del territori amb aquests pobles, amb la seva iglesia, que cada vegada vendrà més romànica, perquè l'art romànic comença també en aquest moment, i amb aquesta organització del cementeri al costat de l'església, 30 espaços sagrats, les celleres per protegir tot el que la gent necessitava, i que surt a l'origen de quasi tots els pobles que tenim aquí. Però això també va induir una altra manera de fer les coses. És que, què és aquell sinodi? És que a un moment donat decideixen que tothom vindrà a parlar, parlar de lo que se podria fer, agafar en compte l'opinió del màximum de persones. I és d'aquí que va néixer l'idea de parlament, si voleu. A poc a poc, això se va passar de la pau i treva de Déu a la pau i treva del conte, i va néixer les Corts, les famoses Corts de Catalunya, que cada any eren dins d'una ciutat diferent, hi va haver molts a Perpinyà, per exemple, i que era l'ocasió de parlar amb tothom, amb la gent de la ciutat, però amb la gent que representaven el conte, o el conte ell mateix, i tot això va donar una, jo diria, una particular molt important del governament, la manera de governar aquest espai geogràfic que seria Catalunya. I amb aquesta idea de pacte, que és encara una idea que té vigència en aquest moment, encara que s'ha topat sovint amb una altra idea del govern, que és una idea centralista i absolutista. Donc, tot això continuarà així i permetrà que el 1349 naixessi la Generalitat, que era un govern, si voleu, que tenia de treballar junts amb el comte, el rei d'Aragó, no? La Generalitat que va néixer en aquest moment, que era una cosa molt original per al món del segle XIV, i que amb altos i baixos i amb moltes dificultats és encara el govern de Catalunya.
3: Una influència, doncs, finalment molt important i ho escapa, que doncs, ha fet Catalunya el que és avui, però malauradament potser a Toluges, a Catalunya Nord i, sens dubte, també a la resta dels països catalans, doncs, la importància d'aquesta data de fa mil anys doncs, no és prou coneguda.
4: No. I precisament pensi que la Generalitat està elaborant un programa sembla molt important, ho estan fent, per precisament posar en relleu aquest esdeveniment i amb totes les conseqüències que han tingut tant dins l'organització del territori que dins d'una manera de veure el govern o de veure el món. No? I també dins l'aspecte que tenen els pobles d'aquí. I això em sembla importantíssim d'aprofitar d'això i que també a Catalunya Nord tenim d'aprofitar d'aquest moviment, d'aquest programa que s'està elaborant amb la Generalitat de Catalunya en aquest moment, perquè aquí tenim un paper capdalt d'això. La badia de Sant Miquel de Cuixà és una badia importantíssima en aquest moment, amb la Bat Oliva, però també amb Gerbert d'Aurillac, que ha estat el papa de l'any 1000, que va venir d'Aurillac a fer unes formacions aquí, tant a Sant Miquel de Cuixà que a Vic, i que després va partir amb la Bat Oliva a Roma, s'hi va quedar, i va ser el papa de l'any 1000, Silvestre II. No? I tot això és completament ignorat, perquè tant de l'estat espanyol com de l'estat francès, la història és feta pel centre i mai per el que som nosaltres. I doncs caldrà mirar d'aprofitar i caldria que els pobles, precisament, facin una mena de conscientització de tot això i aprofitant del que se farà a Catalunya Sud. Recordi que en aquest moment a Pesillà s'està elaborant dins d'una casa medieval molt gran el centre d'interpretació de tot això, centre d'interpretació que surt de les Celleres amb la Universitat de Perpinyà i també amb gent de Catalunya Sud que han pensat aquest programa i l'Ajuntament de Pesillà va agrupar aquesta casa, va buscar subvencions que van venir molts de l'Europa per fer aquest centre que serà una manera de veure com s'han desenvolupat, si voleu, com s'han organitzat i desenvolupat els pobles amb la idea de veure el món que representava tot això. I doncs jo crec que l'any, se passi els treballs seran acabats, però avancen bé, però de tota manera durant aquest any que ve, que serà el mil·lenari, hi haurà, si voleu, un treball, una conscientització que serà feta i em sembla que tothom té d'hi participat a l'universitat com els medias o els pobles que ho volen fer, perquè se podria fer, per exemple, és una proposició, una ruta de les Celleres, que seria una ruta transfrontallera, buscant les Celleres que encara han quedat més ben organitzades, hi ha moltes, i deu fer una ruta de les Celleres que seria també clau amb un aspecte turístic, però també un aspecte de coneixement històric que sembla que falta molt.
3: Una proposta, doncs, del cronista del dijous a Ràdio Arrels, i ho escapa, aprofitant aquest mil·lenari, els mil anys del sínode de Toluges, ara celebrat com a festa de pau i treva, per exemple, fer aquesta ruta de les Celleres, tot i esperant, doncs, que doncs, a Catalunya Nord hi hagin més iniciatives com la que ens ha explicat de Pesillà per aprofitar de celebrar aquesta data i que no pas doncs, totes les iniciatives vinguin del centre, com també s'ha dit, i ho escapa en aquest cas doncs, de la Generalitat de Catalunya, que Catalunya Nord doncs, es faci seva també aquesta celebració. Em sembla que pot ser el resum de la teva crònica més enllà de l'aspecte estrictament històric. I ho escapa. Gràcies, bon dia, fins a setmana entrant.
4: Gràcies, gràcies. Bon dia, fins ara. Adéu.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, el volum 88.2.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribes Altes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la trajectòria i amb el periple personal d'en Josep Bartolí, que és un home que va estar al front de guerra, la Guerra Civil, i a més va estar als camps de concentració i va patir l'exili. I és una exposició, diguéssim, molt interessant i alhora molt, molt potent sobre aquest personatge tan conegut del món de l'art del nostre país.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Un cop més és el nou EP d'Arnau Folk, que aquesta setmana el presentem a l'antena de Ràdio Arrels. Arnau, quan és cantautor hi ha tot un treball que sovint oblidem els altres, que és tota la promo, el fet de buscar concerts i tot això que és molt de temps i molta energia. Tu com ho portes, tota aquesta feina?
6: Bueno, amb la màxima il·lusió possible. O sigui, al final és com... és anar picant pedra constantment. Realment hi ha molta, molta feina darrere, com dius. I és això, no només això, sinó que doncs, hem estat ara amb el meu germà muntant tota la escenografia pels directes, fer tota la feina de producció, de road manager i totes aquestes coses que hi ha darrere de qualsevol concert, qualsevol cosa, crear contingut per les xarxes. Sí, sí, realment és dur. I el pitjor realment d'això és quan escrius als llocs i no et responen, no? Que passa molt, molt, molt, molt quan no tens nom ni una discogràfica darrere que sigui qui mou això o una empresa de management, no? I això és el que cansa més, perquè al final aquest tipus d'artistes que ens ho movem tot, el no, sempre sabem que el no hi serà, no? I per tant partim de que ens diran que no molts

0: és molesta per mi.
1: I llavors tu dius que no tens cap segell discogràfic i per què no fas o no busques o no proves d'anar amb un segell?
0: O sigui, jo et distribueixo a través de segells des dels dos últims àlbums. El primer sí que el vaig distribuir jo, però sí que és això, només en la part de distribució i una mica termes de premsa, no? Però el meu contracte amb aquests segells és més en el sentit de pagues perquè et facin aquesta feina, no? Com funcionaria a nivell de la gent que forma part dels segells, és com a segell ajudes també en la creació de les cançons, ja sigui en termes econòmics, en termes de lo que sigui, no? I a canvi doncs, firmes uns drets molt elevats. O sigui, això cadascú el que troba, eh? Però jo què sé, doncs, entenc que hi ha gent que la meitat dels drets o més de la meitat dels drets de l'àlbum se l'endú la discogràfica, no? O llavors, és això. I també inclús les discogràfiques guien la línia de lo que ha de crear l'artista, no? Molts cops del pal. No, és que has de fer alguna cosa així perquè necessitem vendre i necessitem que sonis a la ràdio, per tant has de fer-me una cançó que faci això o això o això, perquè si no, no sonarà a la ràdio, no? Clar, jo al no tenir tot això puc fer el que realment em vingui de gust, a canvi, però de que molts cops no et responguin, no? Bueno, al final jo faig música per mi i per la gent que vulgui escoltar-la, òbviament, però no per arribar a un èxit, saps? Que si puc després en el futur dedicar-me només a això, endavant, i seria un plaer, no? Però al final la meta, que de moment no és la meva meta. De moment la meva meta és seguir prenent, crear, passar-m'ho bé, fer un equip, o sigui, seguir comptant amb l'equip tècnic de gent, d'artistes, de músics, tècnics de so i tot l'equip amb el que treballem, perquè al final som com una família, i seguir creixent com a projecte.
1: Ara presentarem la quarta cançó del teu treball, que es diu La mentida. Aquesta cançó sembla parlar de resiliència. Ens expliques una mica més el sentit de La mentida?
0: La cançó de La mentida busca la dualitat d'una mentida, que per una banda és un cop descobreixes una mentida, doncs et fa mal, no? I depèn de la mentida, inclús doncs, molt mal, inclús de caure al pou, no? Però després, de l'altra banda, tens la part de llum de la mentida, no? Perquè un cop saps això, o sigui, la mentida en concret, doncs veus la llum i pots prendre decisions respecte a coses que abans no podies prendre decisions, no? En el cas de la història que explico, no? Doncs vens d'invisible, em sento invisible, no entenc el per què, no entenc què ens està passant com a relació, i al descobrir la mentida en aquest cas, no? Dius, hòstia, vaya hòstia m'he emportat, però ara puc prendre decisions, com per exemple deixar aquesta relació, emprendre un nou camí, no? Començar a posar les pedres per construir qualsevol altra cosa, no? I llavors, en aquest cas, seria aquesta dualitat que t'aporten les estrofes i la tornada, no? I ho juga molt la rumba, també, amb això, perquè la rumba tens, per una banda, el ventilador, no?, que seria com energia gas, després tens el rescat de rumba més tranquil, que et pot donar aquesta part més tranquil·la per la part, no, de més del pou, més fosca de la mentida, no? Llavors, és això, ens ha permès jugar també a explicar aquesta història.
1: Tu dius que les 5 cançons d'aquest EP les vas escriure en 2 setmanes. Com va venir aquesta necessitat en 2 setmanes de compondre tantes cançons?
0: Bueno, és això, o sigui, al final jo escric molt o sigui, em ve com bastant la inspiració en moments, no? I llavors sí que és veritat que tinc com èpoques en què en 2 setmanes escric moltes coses i després durant un temps més endavant així vaig acabant de polir-ho, no? Però el que seria la inspiració d'escriure-ho i composar-ho, normalment ho faig en molt poc temps. Per exemple, l'àlbum anterior, Records, sí que tenia algunes cançons escrites que vaig com recuperar, però el gran feix de cançons, unes de les 14 que hi ha, més de la meitat, potser 10, les vaig escriure per Setmana Santa, entre Setmana Santa i 2 setmanes més enllà, no? I ara, per exemple, estic escrivint l'àlbum que vull treure l'any que ve, en principi, també ho vaig escriure tot com en 2-3 setmanes, no? Llavors és com

0: No sé, funciono bastant així.
1: I quan et poses a escriure, com funciona el procés? És a dir, tens una idea i et poses a escriure o comences a escriure partint de res i després et ve la idea a mesura que escrius?
0: Pues mira, en el cas de l'EP va ser com una mica el concepte aquest de que em va sortir la idea de la cançó de la Nòria. I llavors va venir les ganes de seguir escrivint alguna cosa i llavors sí que vaig com agafar la idea de fer la història sencera, no? I, per tant, en aquest cas sí que va ser així. En altres casos, és més de... O sigui, per exemple, el que estic escrivint ara ha sigut com... Són temes ràndoms diferents, no? Que em ve de gust expressar i explicar. I sí, molts cops és més el tema, no? Trobar un tema sobre el que parlar i després pensar en com el vull explicar, no? Perquè molts cops també hi ha temes que sembla que, o sigui, hi ha cançons que sembla que parli sobre un tema, però estic parlant sobre un altre. O sigui, al final, entre metàfores i coses, doncs ho vas polint, no? Llavors és com tema i com el vull expressar. I a partir d'aquí ja va sortint, no?
1: Doncs va, si et sembla bé, escoltem La mentida.
0: I tant.
1: Doncs endavant, La mentida d'Arnau Folch.

0: Arnau Folch, la cançó es deia La mentida i ve del seu últim EP Un cop més. Demà ens podeu escoltar per l'última cançó d'aquest cantautor de Gràcia.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
2: Ràdio
3: Arrels. Ràdio
2: Arrels.
4: Ràdio Arrels. És la una.
5: Som el dijous 28 de maig, bon dia. Alerta canícula avui amb 37 graus a la plana i 23 a la muntanya. Això correspon a 11 graus per sobre de la mitjana per aquesta temporada. Aquesta nit les temperatures seran igualment altes amb 24 graus a Perpinyà i a Ceret, 23 a Prada i 19 a Prats de Molló. Demà les temperatures baixaran una miqueta. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent i 12 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Ceret i a Prada, 27 a Prats de Molló, 23 a Monyuís i 26 a la Torre de Querol. Dissabte les temperatures continuaran sent altes, les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent i 11 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja pot ser a la muntanya amb un oratge a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 32 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 22 a Manlluís i 24 a la Torre de Querol.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
6: Rosselló,
3: Vallespí,
6: Conflent,
3: Cerdanya,
6: Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
7: L'alentiment de la desforestació a l'Amazònia, un èxit geopolític insuficient davant del canvi climàtic. Bon dia. L'Amazònia brasilera comença a registrar un respir històric en la seva lluita contra la degradació ambiental. Segons les darreres dades oficials fetes públiques pel col·lectiu MAP Biomass, la superfície desforestada a tot el país ha aconseguit situar-se per primera vegada en anys per sota de la barrera del milió d'hectàrees, aconseguint d'aquesta manera el seu nivell més baix des del 2019. Aquesta disminució contundent reflecteix un canvi de rumb significatiu respecte a les xifres alarmants registrades durant l'administració anterior de Jair Bolsonaro, període en què l'explotació i la destrucció del pulmó del planeta van batre rècord rere rècord. Malgrat que aquesta caiguda representa un triomf polític i de conservació fonamental, la realitat continua sent profundament preocupant, ja que més del 84% de la superfície que ha estat arrasada es concentra directament a la conca amazònica i a la sabana del Cerrado. Les anàlisis territorials adverteixen de manera contundent que el 99% d'aquesta pèrdua irrecuperable de vegetació està vinculada de forma directa a l'expansió i la pressió del sector agrícola i ramader. La comunitat científica reitera amb urgència que la reducció de la tala no és suficient per celebrar cap victòria. Aquestes notes d'optimisme relatiu amaguen l'impacte devastador dels incendis forestals i els efectes nocius del canvi climàtic global. Si no s'enforteixen els controls ambientals d'arrel i es frena la cobdícia dels lobbies de l'agroindústria, l'Amazònia corre el perill imminent d'arribar a un punt de basculació ecològica irreversible, transformant aquest reservori crucial de carboni i biodiversitat en una sabana àrida, el que pot arribar en poques dècades i amb conseqüències globals totalment incalculables i ni tan sols previsibles.
1: Radio Arrels, Alinyà, 95.
2: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

0: Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Era més bonic el meu país.
4: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments.
5: Francès i català. Escolteu, de primer, amb això del francès i del català és una altra cosa. El català que és la llengua del nostre país. Mireu que n'hi ha molts de catalans, perquè se'n parla a pertot arreu. I us diré una cosa, que si aneu a Talteüll, aquell poble que és al peu de la Corbera, que on hi ha aquella torre de Talteüll que van trepar aquell home tan vell que fa mil anys que li van trobar ossos, i bé, i aneu allà a Talteüll, i què us diuen? Us diuen... Ai, nosaltres ens estem cap allà a la carrerada. Feu-los a muntar, que els farem menjar. Oh, l'han passat mentre una recolta feia badar. Hi havia carbasses, semblaven borregues. I mireu, si feu qualque quilòmetre més que aneu a Talteüll, de Talteüll us on aneu a Òpol vos diuen, ai, i per què seu petit venir la petita per la festa? La nostra estrenava una festa i s'hagués regalat perquè tenien un bon orquestra. I per dinar, també el rapell. Ai, el rapell, mira, vam fer Juliana amb potes. I dic jo, Juliana amb potes, bé, què és això?
6: Diu, au, Òpol, és així que en diem de la llagosta.
5: I si baixeu de qualque quilòmetre d'Òpol, vos aneu a Ribes Altes. Ai, i Ribes Altes, que vos diuen, cata, diu, nosaltres, diu, menys anem a la mar. I menjarem botifarra. I diu, sé que ara, diu, va bé aquesta ruta que no ens hi han fet si va amb un de vitarret de Déu. I això a Ribes Altes. I vos aneu a Perpinyà també, vos diuen, caralla, Perpinyà, és català també. O, de la prova que la gent vos diuen, carall, som catalans nosaltres, som de Perpinyà, la prova, nos estem a la plaça del Marxé.
4: Joan Cairol, d'Espirà de l'Aglí. Va morir l'agost del 81, un mes i mig després, doncs, de crear-se aquesta ràdio. És l'autor de monòlegs com Francès i Català, Els Sabents, Tramuntana i Rosselló, o Recepta Simple, que tant van sonar a Ràdio Arrels els primers anys. Una mostra de l'admiració que va despertar Joan Cairol són els carrers, places, establiments diversos que porten el seu nom. Arran de la publicació de la Integral en dos CDs, Ràdio Arrels va abocar la personalitat de Joan Cairol amb el seu amic Jordi Barra. Ells dos van treballar junts fent grans cançons com Toquen les Hores, Tant com a Quedarà, El Xipre Verd, Jo sóc de Perpinyà, Torna a venir Vicenç o Parlem català.
7: Vaig conèixer en Joan Cairol, llavors era un amic del pare de la Modona, que era. I després el vaig conèixer al Gais Trobadors. És aquí que el vaig conèixer.
4: L'amic Vicenç?
7: L'amic Vicenç.
4: Li deien?
7: Era el trobador, sí. I vam provar de fer venir a Sant Vicenç amb el fanal. Era complicat perquè li van dir, vens m'he apolit que el que diguis això, en fi, atenció el que ho diràs, perquè de seguit que podia dir una borricada i coses un poc grosses, veus?
4: I com va començar la vostra col·laboració artística, ell fent lletres i tu...
7: Va venir al fanal sí. I van treballar sempre després. Si passi de ja que els trobadors de ja treballàvem amb ell, veieu, sí, no me'n recordo, tinc pas per la memòria. I van començar amb Pensi tot com les hores. Aquí. Mm-hmm. Pensi, us han comptat mil coms, això. Va venir a casa i me'n va dir, veus aquesta cançó, me'n vaig dir les paraules, vull dir, i tindries també fer una cançó com la Mireia Matió. Sé que és això que volia dir. Mm-hmm. I que anava, vaig ouvir la seva veu, que me contava això, a tot moment, toquen hores, amb la veu que tenia, sentit, cal fer altra cosa, el cal fer parlar en ell, vet aquí. El mímica que tenia, que sí. El seu cara, el seu buca. Era un home de teatre, jugava la comèdia tot el dia, dir, que sempre jugava la comèdia. I si la gent que han tingut la xança al sort de poder passar una nit amb ell, escoltar, contar històries, extraordinari.
8: A tot moment toquen hores.

0: Jordi Barra parlant del seu amic i col·laborador Joan Cairol en el moment de la reedició de l'integral de Joan Cairol en dos CDs.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: El 26 de maig del 1960 neix Víctor Obiols, conegut com a Víctor Bocanegra. Va estudiar Filologia Clàssica a Barcelona l'any 1985. El 1994 es va doctorar a l'Universitat de Southampton amb una tesi doctoral sobre l'obra poètica de Joan Ferrater. Entre els dos va treballar com a lector de català a l'Universitat de Bristol i després va fer de professor de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de l'Universitat de Vic. A més, en diversos mitjans de comunicació ha fet de crític literari i ha traduït autors al català i al castellà. Com a músic és conegut com a Víctor Bocanegra i ha treballat com a compositor i intèrpret de cançó. Escoltem un dels seus temes, No em diguis sí.

0: Fins aquí No em diguis sí, de Víctor Bocanegra.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels,

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Molt bones a tothom. Des de la Casa del Voló, Maison de l'Histoire, us esperem per descobrir una nova exposició temporal de l'1 d'abril fins al 26 de juny, anomenada Xocolata i altres dolços nord-catalans. L'exposició ens és prestada per al Museu Casa Pairal a la ciutat de Perpinyà i ens presenta totes les etapes de fabricació de la xocolata, també la xocolata en totes les seves formes, però sobretot tota la història amb els plaers de la sobretaula, com pot ser la confiteria de totes les regions, però en particular l'indústria de la xocolata i de la confiteria des del segle XIX aquí al Rosselló. Us esperem per descobrir aquesta exposició i sobretot us esperem també per l'inauguració molt saborosa que tindrà lloc el 22 d'abril a les 6 de la tarda aquí a la Casa del Voló. Us esperem nombrosos, moltes gràcies i fins aviat.
3: Per fer saber a tothom el que organitzeu, entreu en contacte amb Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 radio@radioarrels.cat. L'agenda és un servei de Franc.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
3: Heu perdut la guerra, Nelson. I un vençut no es pot permetre la bogeria d'anar pel món esdentegant administradors de plantofades i encara menys els del bàndol guanyador, li digué la vídua l'endemà, després d'enviar-lo a buscar per una serventa. Aquest cop callarà. Li he dit sense embuts que si busca ronya al cove, l'engegaré a fregar. Ara com ara no crec que obri la boca, entre altres raons, perquè la té inflada com un bot. Li vas cascar amb tota l'ànima, xiquet. Quan el vaig veure tan ensangonat, em vaig pensar que li havies fet la festa. Asserena't, vés amb els peus plans. No tinc ganes de perdre el millor patró quan més falta em fa. Prou desastres. No vull saber res de les vostres històries. Vau col·lectivitzar la conca, volíeu fer la revolució, però no ens vau tocar un pèl i jo no tinc ganes de fer mal a ningú. Vull obrir les mines el més aviat possible i tant se m'endona si els qui arrenquen el carbó són rojos o negres. Tots han de menjar. Ara ocupa't del que m'has dit. Després parlarem de la construcció dels llaüts necessaris per començar el transport del lignit. Camí de Sirga, de Jesús Moncada, Edicions de la Magrana.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.

0: regardez quand je plonge, il est des fautes qui ne se pardonnent pas. Sur ce plongeoir à bascule, je songe à la réception que tu me feras.
1: Radio Arrels.
2: Arrels.
3: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
4: Joan Lluís Mas, bon dia.
5: Bon dia, Miquel.
4: Avui ens has portat una dita que relativa a l'oli. Quina dita és?
5: Sí, és relativa a l'oli i també té un segon sentit, com la gran majoria d'aquestes dites, que s'arrelen realment dins la pagesia, dins el treball del camp i tot això, perquè era primordial abans, ara també, però perquè mengem cada dia, sí. Però ara, el contacte, el que ha canviat és el contacte amb la ruralia, el contacte amb la terra, que s'ha allunyat avui. I doncs, t'agrada l'oli, a tu?
4: Sí.
5: Sí? Te fas llesques de pa amb oli?
4: Sí, això sí.
5: Doncs segurament si te fas una llesca de pa amb oli, de quan en quan t'anuntes els dits, no? Una mica.
4: Sí, una mica.
5: Doncs aquí la dita diu: qui oli toca, els dits s'anunta.
4: Però això té un sentit més enllà de que jo
5: que toquis
4: oli amb oli sal.
5: O la gent dels molins, que evidentment tocaven oli cada dia, devien tenir les mans ben untades. Això vol dir que s'utilitza sobretot per la gent que fan diners, que manegen força diners, encara que no siguin diners seus, per exemple, sempre una part o altra se la queden. I doncs això se diu pels diners. Qui oli toca, els dits s'anunta. Compta amb la gent que maneja amb força diners, se fan el carbassó de costat.
4: I precisament per l'oli, aquí al Conservatori de l'Associació Terra dels Avis teniu bastants estris i coses de l'oli. Aquí a la mà tinc un...
5: Una llosa?
4: Una llosa. Què és?
5: Una llosa.
4: Llosa.
5: Una llosa.
4: Per què serveix això?
5: Ah, serveix per... exactament, si pas a quin moment se'n servien, serveix pel procés de l'oli, pot ser per treure escuma, pot ser alguna cosa així, doncs és una llosa força ampla, però que és bastant planera, ja veus que és pas funda, sí. És una mica funda, just, però és possible que servís per treure escuma o alguna cosa així, o simplement per treure una part de l'oli i tastar, més aviat per treure escuma, suposi.
4: I el mànec és ben petit, per tant, em sembla que els dits s'untaven fàcilment.
5: Sí, els dits s'havien ben untat, més això era sanitús, perquè untar-se els dits amb oli és sanitús, o els murros amb oli és sanitús. Que qui toca oli els dits s'unten, i en el sentit de diner és pas forçosament sanitús.
4: Totalment. Moltes gràcies, Joan Lluís.
5: Gràcies, Miquel.
6: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: dies pensant que faria una temperatura que s'han hagut d'adaptar a com si estiguéssim ja gairebé a ple estiu. Una d'aquestes activitats és de l'associació Petits Eixorits, Petit de Brouillard, i teniu amb nosaltres la Camila Miquel. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com deia, vosaltres per avui teníeu una activitat a Baixàs i heu hagut de canviar-la. Què era exactament aquesta activitat?
1: L'activitat que estem fent amb els Petits Eixorits és una activitat que se'n diu Air Terrestre Educatiu. És un lloc on els alumnes poden elegir el que volen fer. Què vull dir per això? És a dir, que anem al terreny, anem a, si volen fer més flors, van a posar més flors, posar aigua i reflexionar al voltant del medi ambient d'aquest terreny. El que passa és que anem molt al terreny per anar a mirar el que passa. I aquí estem a Baixàs. Baixàs és un lloc molt amb temperatures molt altes, és garriga, doncs clar, és un lloc on no hi ha cap ombra o molt poca, doncs hem decidit de canviar els nostres plans per aquesta tarda perquè no podrem posar mainades a 38 graus sota aquest sol.
0: I on ho fareu, finalment?
1: Doncs quedarem dins l'escola i anem a adaptar el nostre contingut, és a dir, que fer educació ambiental es pot fer també dins les classes. Clar, no té el mateix impacte, els nens no poden viure, perquè fer educació ambiental és viure al terreny, però intentarem fer activitats de manualitats, d'experiments, clar, el que fem als Petits de Brouillard, per entendre la biodiversitat, encara que siguem dins una classe.
0: Precisament no he presentat ben bé què era Petits de Brouillard, Petits Eixorits. Ens pots explicar una mica què feu exactament?
1: El Petits de Brouillard és una associació de mediació científica i educació popular. Fem, experimentem i es fa amb els nens perquè entenguin per ells mateixos.
0: Comentàvem doncs, que aquesta l'heu hagut de canviar. Entenc que també durant l'any ja heu de preveure doncs, que a ple estiu no podeu fer depèn de quines activitats. És a dir, que aquesta de baixa, si ho haguéssiu pensat pel mes de juliol o agost, potser no l'haguéssiu pogut fer o l'haguéssiu fet en un altre moment. Com encareu l'any amb això, aquests reptes diguem, de temperatura?
1: Doncs nosaltres sabem, fem moltes activitats a fora, doncs l'estiu tenim el costum de fer fora igualment, però no volem ens impedir d'anar fora, però clar, adaptem. I com ho adaptem és fer al matí, per exemple, fem activitats a les 9, a les 12 i mitja, però ja a les 12 i mitja és massa tard i fa massa calor, o començar les activitats cap a les 5 o a les 6 a la tarda. Sobretot que anem als barris, doncs activitats on no hi ha molta natura, doncs on el sol és molt fort, doncs intentem adaptar-nos i adaptar-nos al públic, perquè el públic és aquí més a la tarda, cap a les 4 o 5 de la tarda.
0: De fet, deies que feu activitats durant tot l'any, a l'hivern també, a ple hivern feu activitats i també a zones de Cerdanya, que fa fred. Us impedeix més fer activitats al fred o la calor?
1: De fet, la calor. El fred, la gent ve preparada. Té gorres, té guants, té abrics molt adaptats. I quan anem a Cerdanya, per exemple, la gent està preparada a fer una hora d'activitat, dues hores d'activitat fora, ja que estan preparats per fer esquí o per fer activitats dins la natura. També els nostres vestits estan adaptats. És a dir, que la gent pot comprar coses que els correspon i a nivell de temperatura. Molt més difícil amb la calor, on no tenim sempre facilitat. Doncs intentem tenir sempre aigua en les activitats, intentem tenir, bé, clar, fem a l'ombra, però a vegades no és suficient.
0: Doncs una conseqüència més d'aquesta calor per sobre del que és normal a finals de maig, en aquest cas una de les activitats que ha hagut de canviar-se, però que és una cosa que estarà passant en moltes associacions i entitats de Catalunya Nord. Camila Miquel, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el dijous 28 de maig, bon dia. Alerta canícula avui amb 37 graus a la plana i 23 a la muntanya. Això correspon a 11 graus per sobre de la mitjana per aquesta temporada. Aquesta nit les temperatures seran igualment altes amb 24 graus a Perpinyà i a Ceret, 23 a Prada i 19 a Prats de Molló. Demà les temperatures baixaran una miqueta. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent i 12 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Ceret i a Prada, 27 a Prats de Molló, 23 a Monyuís i 26 a la Torre de Querol. Dissabte les temperatures continuaran sent altes. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent i 11 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja pot ser a la muntanya amb un oratge a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 32 a Ceret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 22 a Monyuís i 24 a la Torre de Querol.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: Escolteu Radio Arels.
2: A Montboló, 88.2.
3: Quina cançó cantarem, que tots la coneguem.

0: vinc.
1: Vaja.
0: Digues.
1: Volia fer una pregunta.
2: Sí?
1: Tu em podries dir... quantes vegades has estat enamorat?
2: Enamorat? Ui, això és molt difícil. Enamorat. Carai. Pot explicar algú el gust d'un petó? No, no, no. Si uns llavis prop de tu exhalen dolçor, ho entens molt millor. Pot explicar algú l'encís de l'amor? No, no, no. Quan penses en algú vibrant d'emoció, ho entens molt millor.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Som el dijous 28 de maig. Bon dia. Alerta canícula avui amb 37 graus a la plana i 23 a la muntanya. Això correspon a 11 graus per sobre de la mitjana per aquesta temporada. Aquesta nit les temperatures seran igualment altes amb 24 graus a Perpinyà i a Ceret, 23 a Prada i 19 a Prats de Molló. Demà les temperatures baixaran una miqueta. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent i 12 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Ceret i a Prada, 27 a Prats de Molló, 23 a Monyuís i 26 a la Torre de Querol. Dissabte les temperatures continuaran sent altes. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent i 11 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja pot ser a la muntanya amb un oratge a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 32 a Ceret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 22 a Monyuís i 24 a la Torre de Querol.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de clàssica.

la lluna va fent ones i al matí trempant-se en gresca i s'apaguen les faroles de la companyia Fexa.

0: Mireu-me bé, sóc l'altre.
1: Una hora 100% en català.

quan jo n'era petitet. Festejava i presumia, esfervenia blanc al peu i mocador a la falsia. Adeu, clavell moranet, adeu, estrella d'un dia.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Som el dijous 28 de maig, bon dia. Alerta canícula avui amb 37 graus a la plana i 23 a la muntanya. Això correspon a 11 graus per sobre de la mitjana per aquesta temporada. Aquesta nit les temperatures seran igualment altes amb 24 graus a Perpinyà i a Ceret, 23 a Prada i 19 a Prats de Molló. Demà les temperatures baixaran una miqueta. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent i 12 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Ceret i a Prada, 27 a Prats de Molló, 23 a Monyuís i 26 a la Torre Querol. Dissabte les temperatures continuaran sent altes. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent i 11 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja pot ser a la muntanya amb un oratge a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 32 a Ceret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 22 a Monyuís i 24 a la Tor de Querol.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Radio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Som el dijous 28 de maig, bon dia. Alerta canícula avui amb 37 graus a la plana i 23 a la muntanya. Això correspon a 11 graus per sobre de la mitjana per aquesta temporada. Aquesta nit les temperatures seran igualment altes amb 24 graus a Perpinyà i a Ceret, 23 a Prada i 19 a Prats de Molló. Demà les temperatures baixaran una miqueta. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent i 12 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Ceret i a Prada, 27 a Prats de Molló, 23 a Monyuís i 26 a la Torre Querol. Dissabte les temperatures continuaran sent altes. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent i 11 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja pot ser a la muntanya amb un oratge a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 32 a Ceret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 22 a Monyuís i 24 a la Torre de Querol.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
6: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
8: Ara fa 6 mesos, mig any, es va declarar el primer cas de pesta porcina africana, una malaltia que afecta els animals, els porcs, a Catalunya Sud, una malaltia que ha fet molta por al sector econòmic, perquè és molt important el sector porcí dins de l'economia de Catalunya Sud, i que també ha afectat la vida de molta gent al voltant de Barcelona, perquè han tancat els accessos a la zona natural més propera a Barcelona, que és el Parc de Collserola. A aquesta hora podem saludar Joan Masià, que és president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona i vicepresident del Consell de Veterinaris de Catalunya. Joan Masià, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Ara explica una mica això, que fa 6 mesos que aquesta malaltia corre per Catalunya Sud. En quin punt estem ara?
9: Bueno, estem, pues, podríem dir, quasi com al principi. No? Al principi perquè s'estan fent moltes coses. S'està tancant el radi on van sortir els primers casos. Per sort, continuem que solament han sortit casos en senglars, no han sortit casos en granges. I pocs, solament 2 casos han sortit del radi de la zona 0 que diem, que en veritat diuen zona 2, però és la zona 0 i eren quasi del cantó de la zona 0, no? O sigui, sembla que està bastant contingut. Estan treballant sobretot els forestals, la Guàrdia Civil ens ha ajudat també molt i bueno, és, i els caçadors, s'ha fet un treball en conjunt i ara estan posant, bueno, doncs estan intentant, no diem erradicar perquè no és erradicar, però estem baixant la densitat de la població de senglars en aquella zona, no? Perquè realment el problema principal és que hi havia una superpoblació de senglars i ja ho veiem, aquests animals ja inclús estaven entrant a Barcelona, la gent els hi dona menjar, s'han acostumat a vindre a les zones urbanes, no? I tot això ocasiona un problema perquè aquests animals probablement l'han agafat doncs, amb menjars de residus de menjars que han anat menjant de les escombraries.
8: Clara, comentàveu que esteu, o sigui, s'està reduint la població de senglars d'aquesta serra de Collserola, però fins quan? És a dir, fins quan senglars han de quedar allà? Perquè realment fa bastants mesos ja que està tancat el parc perquè s'està fent això.
9: Bueno, és que principalment teníem un problema i tenim. Ha hagut un superproteccionisme a aquesta fauna salvatge, o sigui, els senglars, i s'ha deixat arribar a una situació que realment és molt complicada perquè bueno, a Catalunya hi ha un cens de més de 200.000 senglars. O sigui, això és una barbaritat, no? Doncs tota aquesta fauna salvatge el que tens que anar és controlant-la. Ja és maco que tinguem fauna salvatge, però el que no podem és que aquests animals, com ja no tenen els depredadors que tenien en l'antiguitat, doncs clar, han anat proliferant i bueno, doncs és un problema perquè no solament poden donar, doncs poden ser transmissors d'enfermetats, sinó que espatllen els conreus, es fiquen dintre les finques, ho trenquen tot. Jo crec que tots hem anat al bosc i hem vist tots els boscos i els jardins aixecats i rebentats perquè aquests animals al final doncs, tenen que menjar i bueno, quan hi ha una superpoblació doncs, hi ha un problema de que acaben menjant-s'ho tot i espatllant-lo tot.
8: Clar, però entenc que hi havia aquesta sobrepoblació de senglars i que arran d'aquesta malaltia s'ha decidit tancar el parc de Collserola i fer entrar doncs, caçadors, policia, el que sigui, i s'estan reduint la població de senglars, és a dir, s'estan matant senglars. Però quan es decidirà que ja s'han matat prou senglars o que els que hi ha ara estan bé? Qui ho ha de decidir això i quin criteri s'està seguint?
9: Bueno, el primer criteri és s'està intentant controlar o comptant, perquè comptar aquests animals en una zona forestal és molt difícil, ho fan amb drons i després també tenen el problema que aquests animals es mouen molt. Hi ha zones que potser pues, passen el dron i aquesta nit han comptat que n'hi ha 50 i el dia següent tornen a passar el dron i n'hi ha 150. O sigui, no és fàcil. No estem parlant de granges tancades que tenim els animals concentrats i pots prendre les decisions que calgui. No? Aquí estem en unes zones molt grans. Són zones que després molt poblades, que no pots entrar i dir doncs anem a caçar-los tots, no? Perquè en aquella zona que està rodejada en tot el que és Collserola no poden anar els caçadors a caçar d'una manera sense control. O sigui, ho tenim que fer amb trampes i tot això és lent. O sigui, cada setmana potser logrem caçar doncs, 200, 300 o 500 senglars. O sigui, i doncs, probablement teníem una població doncs, de 25, 30, 40.000 animals en tota aquesta zona. I portem caçats, no sé si arriben a 4.000 o 5.000 animals. No? O sigui que realment continuem tenint una superpoblació encara. No?
8: I la població estàndard o que ja no sigui sobrepoblació, més o menys en quines xifres estaríem?
9: Bueno, això no ho sé, encara això ho tindran que determinar perquè pues, hi ha que reduir bastant, eh? Hi ha que reduir bastant i sobretot en aquesta zona que està infectada, no? Probablement hi ha zones que podem tindre molts més animals per metro quadrat, però aquí el que tenen que fer és reduir-la al màxim possible, que encara que tu no pots reduir-lo tot el que vulguis, no? Perquè aquests animals i ara ja els que queden s'amaguen molt i és molt difícil caçar-los i a més estem en l'època de cria, que ara el problema és un altre, que és que tots els senglars estan criant, no? I doncs, bueno, doncs, tot el que havíem reduït doncs ens ha tornat a multiplicar, no? O sigui, no és un tema de que vulguem erradicar-ho, sinó que és un tema de voler baixar la població de senglars, probablement sobren més de la meitat dels senglars que havien a Catalunya, perquè hi havia una superpoblació enorme, no?
8: Tota aquesta problemàtica amb aquesta malaltia ha vingut també perquè, ho deia a l'inici, perquè el sector de la carn de porc és molt important per l'economia catalana i hi ha molts països que li tenen por en aquesta malaltia i que no compren si hi ha casos d'aquesta malaltia. Tot i això, s'ha estat negociant des del principi i en quina situació està actualment? O sigui, ha sigut un cop molt dur pels productors de carn de porc de les zones. És veritat que són zones que estan relativament lluny de Collserola, però al final Catalunya tampoc és tan gran.
9: Bueno, per sort s'ha pogut negociar en la majoria dels països, sobretot els que exportem més, que són com Xina, pues, que solament no deixen exportar les zones afectades. O sigui, hi ha països que no, que ens han tancat tot el país. Per exemple, Mèxic ens ha tancat tot el país i no vol que exportem carn de porc d'Espanya. En canvi, Xina doncs, ha permès que són una comarca, la comarca, perquè no és tota la província de Barcelona, la comarca afectada, doncs, tots els animals que s'han criat allà i s'han sacrificat en aquella zona no es poden exportar a Xina, no? Això doncs, ens ha ajudat a que la situació no sigui una crisi total, perquè si realment tots els països ens haguessin tancat, doncs realment hauria sigut una ruïna pel sector, no? En aquests moments el preu del porc ha baixat d'una manera considerable, però podríem dir que en aquests moments estem a nivells de costos o estan perdent molt poquet. O sigui, estem en un moment delicat a nivell econòmic, però no és la desgràcia que si ens haguessin tancat tots els països, que doncs hauria sigut una ruïna del sector total.
8: Quan arriben malalties que no coneixem, moltes vegades, i això els periodistes sempre som els primers que volem que ens expliqueu una mica com ha arribat això aquí. I vam parlar, Joan Masià, fa mig any, al principi d'aquesta pesta porcina africana, i ens vau comentar que la hipòtesi que hi havia sobre la taula de que hagués arribat per un embotit contaminat, que us semblava poc probable. Però actualment em sembla que és una mica també la que es manté, diguem, oficialment com la hipòtesi més possible. Què en sabeu i què en comenteu d'aquesta arribada de la malaltia a Catalunya?
9: La veritat és que és difícil a vegades explicar els orígens d'aquestes malalties, perquè aquestes són malalties que tenen una contaminació, o sigui, són molt, molt infectives. Entre els porcs es passa en seguida i tenen una mortalitat molt alta, però realment les proves que s'han fet comparant el tipus de virus que corria per Europa és un virus una mica diferent, però també han demostrat que no és el virus que s'estava experimentant en els laboratoris que estaven propers de la zona on es va trobar el primer cas, no? Doncs, bueno, doncs estem una mica, doncs, serà difícil arribar a quina és l'inici de la contaminació, perquè, a veure, amb un entrepà no hi ha dosis infectives suficient per causar l'enfermetat, però sí, no sabem si era un entrepà o era un pernil en mal estat que havia sigut tirat. O sigui, i quan aquests animals van menjant tot el que troben, doncs, bueno, doncs probablement alguna explicació haurà, però que actualment no la tenim. No la tenim ni crec que la tinguem. És molt difícil arribar. El que sí que està clar és que no ha sortit del laboratori, perquè, bueno, doncs, això ho han confirmat totes les investigacions que s'han fet, i doncs, sàpiga, l'origen doncs, no serà fàcil.
8: Queda clar. Jo en Masià, ara deia, vam parlar fa 6 mesos, que era l'inici d'aquesta pesta porcina. D'aquí 6 mesos us hauré de tornar a trucar o ja haurà acabat això?
9: Doncs pues, desgraciadament en tindràs que tornar a trucar, perquè pensa que no ens donaran la certificació de país lliure de PPA fins a que passi un any de l'últim cas, no? Estan sortint encara forces animals, perquè si us fixeu els comunicats que surten cada setmana, doncs ja anem variant de 15 a 20, 30 positius i estan sacrificant-se o caçant amb trampes doncs una mitja de, doncs, de 300, 400, 500 animals mensuals, no? Jo crec que això anirà per llarg. El que hem de procurar és seguir amb la política de contenció, de que no ens surti de la zona que tenim controlada, de que no ens entrin, sobretot el que s'està fent és apostar molt per la bioseguretat, s'estan aplicant moltes mesures molt estrictes a nivell de granges de porcí blanc, perquè no tinguem el problema de que ens entri dintre de les granges, no? Que solament sigui un problema de contaminació de la fauna, del senglar, i que es quedi aquí. Però jo crec que això tenim per temps. Ens durarà.
8: Clar, s'entén que això durarà com a ser considerat país amb aquesta pesta porcina africana, però les mesures, diguem, que afecten més directament a la població també de restricció d'accés a zones naturals i totes aquestes, això també estem parlant de mig any vista o així?
9: Jo no et puc dir si serà mig any, 3 mesos o 7 mesos. Però tenim que ser conscients que el problema és molt seriós. La gent s'està relaxant. Veus situacions que surten polítics dient que volen obrir el parc de Collserola. Veus que hi ha gent que diu, home, doncs jo voldria, crec que tinc dret a anar a passejar o tinc dret d'anar en bicicleta. Jo ho entenc perquè tots volem. I a més ara, que és amb aquest bon temps, sortir a passejar, treure els gossos, fer excursions en bicicleta o fer caminates. Però, sisplau, tenim que ser conscients que el problema és molt seriós. Si nosaltres anem al camp i trepitgem, perquè el problema és que no podem desinfectar el camp. O sigui, quan nosaltres tenim un problema amb una granja, amb una enfermedad d'aquest tipus, que és d'obligat sacrifici, sacrifiques tots els animals, els incineres i després desinfectes tota la granja totalment. Aquí què estem fent? Estem caçant o estem trobant senglars que estan morts perquè es moren per la PPA, però aquests animals han anat amb les seves fentes, els seus orins, han anat contaminant tot el medi ambient. No? Doncs si nosaltres a sobre entrem a aquesta zona 0, aquesta és la zona 2, que és la zona que hi ha més densitat, està concentrada tots els animals malalts, pues, què passarà? Que ho trepitjarem i ens l'emportarem a una altra zona i uns altres animals que fins ara no surti de la zona contaminada, uns altres animals es contaminin i això vagi sortint cap al resto de Catalunya i al resto d'Espanya. Aquí diem que tenim relativament sort perquè tota la producció porcina és de porc blanc i porc en granja tancada amb unes mesures de bioseguretat molt importants i molt, molt, molt ben aplicades. Però imagineu que això arriba al resto d'Espanya, que hi ha molta producció de porc ibèric. Això és que no es podria controlar. Realment seria un desastre. O sigui, per això dic que hi ha consciència de la població i ja ho sé que la gent està nerviosa perquè diu, bueno, ja n'hi ha prou, ja ens hem relaxat, ja podem sortir, però realment jo faig aquesta petició a la gent que tingui paciència perquè el problema pot ser molt greu com s'escampi l'enfermedad.
8: Joan Macià, vicepresident del Consell de Veterinaris de Catalunya i president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns una vegada més.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
10: Escolteu Radio Arrels.
11: Radio Arrels.
12: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
13: Ramon Bal.
12: Enric Balaguer. Com han rebut en Pau Casals la gent de Prada? Amb una indiferència? Alguna potser suspició? S'ha pogut valorar? S'ha pogut...
13: Llavors, jo et puc dir una cosa, aviam, que no sé si en teniu massa consciència d'aquestes coses. L'any 39, quan hi ha l'exili, quan hi ha la gent que es porten aquí, són, al departament hi ha 240.000 habitants. I són 450.000 persones que passen la frontera. Ho torno a dir. Tenen el departament 240.000 habitants i són 450.000 persones que passen la frontera. Primer problema. Segon problema. Quan la gent passa la frontera, el mes de gener, febrer, març del 39, la situació encara és que només hi ha el govern de Vichy. Però aquest govern de Vichy no s'ha hagut encara afrontat amb el problema de la guerra que es faran amb els alemanys. El mes de setembre, hi ha la mobilització general a l'estat francès. És a dir, que tots els homes se'n van a la guerra. Tots els homes de Catalunya Nord són mobilitzats. No sé si veus la situació.
12: Sí, sí, sí, molt bé.
13: Ha entrat 450.000 persones repartides en els camps i els homes han marxat i hi ha el govern de Vichy. Com vols que la gent estiguin de preocupar de saber qui és Pau Casals i qui no és Pau Casals i qui són els seus amics i tot això? Sobretot que hi ha la declaració de guerra, t'ho he dit, el mes de setembre del 39, i que llavors en aquell moment la gent es troben amb un conflicte enorme. És a dir, que els únics homes que hi ha a Catalunya Nord són els republicans tancats en els camps. Per tant, l'agricultura, que és essencial a Catalunya Nord, té benestar d'homes. Tots els que es poden escapar del camp per una raó, per una altra, per una antiga amistat, per una antiga parentela, per una antiga el que vulguis, es fan ajudar per marxar dels camps i anar a treballar com a pagès. Però vol dir que si surten dels camps i se'n van a la pagesia a treballar, van a reemplaçar per la feina els homes que han marxat, però no únicament per la feina, també segurament per altres problemes de relacions amb les dones, amb les filles, amb el que sigui. Agreujar la cosa. L'any 1940 la cosa es va complicant. El govern de Vichy es fa cada vegada més difícil i més dur amb els estrangers. A tal punt que són cada vegada més controlats i més... La gran sort és que Pau Casals és respectat. Perquè, malgrat tot, encara que siguin de dreta i després segurament també d'extrema dreta, hi ha gent que tenen una certa cultura i que saben qui és Pau Casals. I, per tant, el respecten. I gràcies a això, Pau Casals pot també servir de cobertura a una quantitat dels seus amics que viuen a l'entorn seu. L'any 40 hi ha el famós aïgat, l'aïgat del 1940, el mes d'octubre. Això agreuja encara més la situació a Catalunya Nord. sobretot perquè hi ha uns desastres totals de camins de ferro, de trens, de carreteres, de camins, i tota la plana del Rosselló, coberta d'un metre de sorra, el llac, que cal treure de les vinyes, que cal treure tot això. Per tant, l'única mà d'obra possible que hi ha és la dels camps. I és això que aprofiten els refugiats per poder sortir dels camps, perquè demanen voluntaris, i quan demanen qui sap fer d'agricultor, tothom sap fer d'agricultor. Quan demanaran qui sap fer carbó de llenya, tothom sabia fer carbó de llenya, perquè s'agreujarà la cosa, no hi haurà més gasolina, els cotxes hauran de funcionar amb un sistema que se'n deia el gasogena, que funcionava amb carbó de llenya, però per fer carbó de llenya calia anar amb els boscos a fer llenya i després carbó de llenya. I per tant no hi ha mà d'obra, l'única mà d'obra que hi ha és la dels republicans. I qui té avantatge en aquell moment en el món dels republicans són els catalans, perquè hi ha la llengua que els serveix de mitjà de comunicació i d'entendre's amb la gent de Catalunya Nord, perquè en aquell moment encara tothom parla català.
12: Pau Casals ràpidament té relacions normals amb els veïns, amb els habitants de Prada.
13: Llavors, té les relacions normals amb la gent de Prada, però, veiem, les mateixes relacions que podria tenir algú en qualsevol municipi, en qualsevol veïnat d'una època normal. Aquí, en aquell moment, no hi ha ningú que se li posi amb més, però tampoc hi ha ningú que se li posi amb menys. Té les relacions normal. És a dir, que ell, amb la seva companya, van a fer les compres. Els que són antics refugiats ja, perquè hi havia hagut la gent de l'exili del temps de la dictadura de Primo de Rivera. Hi havia gent que havien vingut en aquell moment, per exemple, a Prada, hi havia un peixoner, Ribes, que era el germà del famós fotògraf Pere Ribes, que era peixoner. I aquest ja havia vingut al moment de la dictadura de Primo de Rivera. Doncs aquesta gent sabien que era el món dels exiliats, sabien que era Pau Casals i sabien com funcionava la cosa. Per tant, Casals tenia una relació més directa quan baixava, sobretot que, per exemple, una anècdota, Casals no portava mai ni cinc a damunt. I, per tant, quan baixava, la senyora Capdevila era 5 o 6 metres darrere d'ell. I és ella que pagava. I ell deia, ah, això m'agrada, i això ho agafava, però ni sabia ni quan costava, ni quan valia, ni agafava el que li interessava, i era la senyora Capdevila que pagava, que venia darrere d'ell. Bon, és un moment de vida, això,
12: sí, sí, sí.
13: Un moment de vida. Llavors, en aquell moment, ben entès, molt poca gent s'interessen, tenen altres coses al cap, que fer homenatges o que fer recordances del que sigui a Pau Casals. Parlo d'això del 1939 i 1940. Ara, el 41, llavors la cosa va avançant, es va complicant la vida perquè el govern de Vichy es fa cada vegada més difícil, i llavors són apretats, en Casals, com tots els estrangers, tenen d'anar a firmar regularment a la subprefectura, a la gendarmeria, allà on sigui, per atestar que són aquí, que no han marxat, que no s'han anat, què fan, de què viuen i com tot això, el merder d'aquell moment. I la cosa, ben entès, es complicarà molt més l'any 42, quan els alemanys arribaran. Perquè l'any 42, el mes de novembre, el 7 de novembre, la zona dita lliure s'acaba. I els alemanys arriben, l'11 de novembre arriben a Perpinyà i per tot arreu, i doncs també a Prada.
12: Has parlat del 1941, tanmateix fa un concert a Perpinyà el 1941.
13: Llavors, veiem, la sotsprefectura de Prada, en aquell moment, hi ha gent que saben qui és Casals, saben què és això, i ben entès, el sol·liciten constantment per fer espectacles al benefici dels presoners, a benefici de la gent que són a Alemanya, els presoners de l'estat francès, que són catalans del nord, però presoners de l'estat francès. I en Casals, com que té de donar les gràcies del respecte que li tenen i del que li permeten de fer per salvar gent, tot això, perquè, cosa que no hem explicat, durant l'any 39 i de l'any 40, es passa el temps Casals a enviar diners a tota la gent dels camps de concentració que li escriuen. És a dir, que tots els republicans que li escriuen per demanar-li una ajuda amb ell directament, personalment, i que ell té la relació, té la directa, ell escriu totes les cartes manuscrites i fa, cada vegada envia diners a la gent. Llavors, ben entès, té una relació directa d'ajuda a la gent, però aquesta relació directa d'ajuda de vegades s'allargarà amb real amistat. Mm-hmm. Perquè després, quan la gent tenen ocasió de poder un dia sortir del camp, de seguida el venen a veure per donar-li les gràcies i per mirar si poden tenir alguna ajuda més. Aquesta ajuda en Casals la fa amb els seus propis diners, però també amb els diners dels Quakers, que era una secta americana que ajudava els presoners de la República. I és en aquest moment que hi ha la maternitat d'Elna, és en aquest moment que hi ha tota una sèrie de gent de Suïssa, d'allà on sigui, que venen a ajudar els republicans i que són en contacte directe cada dia amb en Casals, perquè la gent més, per exemple, l'Elisabet d'Elna, sap qui és Casals i són amics, i Suïssa, i sap de què va. I d'altres, que són en aquests moviments de quakers o el que sigui, que saben qui és Casals i que envien diners perquè ell pugui ajudar els que són tancats en els camps. Però això és 39-40.
12: Sí.
13: Sí. Segur que fa concerts a benefici i d'aquesta gent i dels presoners francesos, doncs nord-catalans, que són tancats a Alemanya. Perquè quan els francesos van ser mobilitzats el 15 de setembre del 39, tots van marxar pensant que en tenien per 15 dies, màxim 3 setmanes, per liquidar el problema, però pensant que guanyarien ells.
12: Sí.
13: I va ser 15 dies o 3 setmanes, ho van perdre. I van ser tancats de seguida. I ben entès, els alemanys no tan sols van guanyar, sinó que van obligar a un armistici i que van tallar França en dos, una zona ocupada i una zona lliure. Aquesta situació de meitat de França a l'engròs, zona nord ocupada i meitat de la França sud, zona lliure, va durar fins al 42, fins al novembre del 42. Per tant, al novembre del 42 la situació canvia radicalment, perquè ara no és més el govern de Vichy, amb qui, malgrat tot, hi havia algun funcionari, alguna persona. Per exemple, el govern de Vichy va destituir tots els batlles dels municipis de Catalunya Nord que eren d'esquerra i que havien sigut elegits. Els va destituir i els va posar, va reemplaçar per membres dels partits vichistes, petellistes, de dreta, que no eren elegits, però que van ser anomenats. Se'n deia una delegació especial. A Prada va resultar que el que va ser anomenat era un comandant de l'exèrcit francès, el comandant Piguillem, Victor Piguillem, que tenia una certa cultura. I com que tenia una certa cultura, sabia qui era Casals i sabia tot això, bé, no tan sols el va assessorar, el va protegir tot això, sinó que, cosa multiestranya, el va nomenar, el va fer ciutadà d'honor de la Vila de Prada. Imagina't això, ciutadà d'honor de la Vila de Prada, en el moment on la legió francesa eren ells que manaven tot això, i aquest comandant Piguillem, quan va passar això, va tenir articles a la premsa local, que en aquell moment era l'Independent, per exemple, o era el Roussillon, o era tota una premsa d'extrema dreta, que li van posar articles diguent-li si era normal que un batlle de l'estat francès fes ciutadà d'honor a un roig, a un segurament comunista, anarquista, dentista, socialista, futurista, en fi, tot el que vulguis, com eren Casals. Bon, a partir que ell també, i això, i tancaré la parèntesi, va proporcionar que al moment de l'alliberament de Catalunya Nord van posar a la garjola tots els batlles que havien sigut nomenats per Vichy i els van jutjar. I quan van agafar en Piguillem comandant perquè havia sigut batlle nomenat per Vichy, com a testimoni a descarga va tenir en Pau Casals, que van a dir no, que s'havia comportat bé tot això, i el va ajudar a que la pena fos més lleugera.
12: Era la novena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Tatatatin, catatin, catatin, catacartin.
4: Escolteu
0: Ràdio Arrels.
3: Catacartin,
4: Ràdio Arrels.
3: Tatatin.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Un cop més és el nou EP d'Arnau Folk, que aquesta setmana el presentem a l'antena de Ràdio Arrels. Arnau, quan és cantautor hi ha tot un treball que sovint oblidem els altres, que és tota la promo, el fet de buscar concerts, i tot això que és molt de temps i molta energia. Tu com ho portes, tota aquesta feina?
5: Bueno, amb la màxima il·lusió possible. O sigui, al final és com... és anar picant pedra constantment. Realment hi ha molta, molta feina darrere, com dius. I és això, no només això, sinó que doncs, hem estat ara amb el meu germà muntant tota la escenografia pels directes, fer tota la feina de producció, de road manager i totes aquestes coses que hi ha darrere de qualsevol concert, qualsevol cosa, crear contingut per les xarxes. Sí, sí, realment és dur i el pitjor realment d'això és quan escrius els llocs i no et responen, no? Que passa molt, molt, molt, molt quan no tens nom ni una discogràfica darrere que sigui qui mou això o una empresa de management, no? I això és el que cansa més, perquè al final aquest tipus d'artistes que ens ho movem tot, el no, sempre sabem que el no hi serà, no? I per tant partim de que ens diran que no molts cops. El que molesta és que no et responguin realment, perquè al final és com tu estàs fent una feina, tu estàs escrivint, estàs buscant contactes, estàs... I sí, que aquesta gent et dirà, bueno, és que ens escriu molta gent. Ja, però és que molts cops, no, en el correu, o sigui, tu busques alguna cosa i tens un correu que posa info@, el que sigui, no? Per tant, s'entén que darrere d'aquest correu, que és d'informació per preguntar coses o per contactar amb aquesta empresa o amb qui sigui, hi ha una persona o més d'una encarregades i la seva feina és això, no? Llavors és com una mica el que més molesta per mi.
4: I llavors tu dius que no tens cap segell discogràfic i per què no fas o no busques o no proves d'anar amb un segell?
5: O sigui, jo et distribueixo a través de segells des dels dos últims àlbums. El primer sí que el vaig distribuir jo. Però sí que és això, només en la part de distribució i una mica termes de premsa, no? Però el meu contracte amb aquests segells és més en el sentit de pagues perquè et facin aquesta feina, no? Com funcionaria a nivell de la gent que forma part dels segells, és com a segell ajudes també en la creació de les cançons, ja sigui en termes econòmics, en termes de lo que sigui, no? I a canvi doncs, firmes uns drets molt elevats. O sigui, això cadascú el que troba, eh? Però jo què sé, doncs, entenc que hi ha gent que la meitat dels drets o més de la meitat dels drets de l'àlbum se l'endú la discogràfica, no? O... llavors és això. I també inclús les discogràfiques guien la línia de lo que ha de crear l'artista, no? Molts cops del pal. No, és que has de fer alguna cosa així perquè necessitem vendre i necessitem que sonis a la ràdio, per tant has de fer-me una cançó que faci això o això o això, perquè si no, no sonarà a la ràdio, no? Clar, jo al no tenir tot això puc fer el que realment em vingui de gust, a canvi però de que molts cops no et responguin, no? Bueno, al final jo faig música per mi i per la gent que vulgui escoltar-la, òbviament, però no per arribar a un èxit, saps? Que si puc després en el futur dedicar-me només a això, endavant, i seria un plaer, no? Però al final la meta, que de moment no és la meva meta. De moment la meva meta és seguir prenent, crear, passar-m'ho bé, fer un equip, o sigui, seguir comptant amb l'equip tècnic de gent, d'artistes, de músics, tècnics de so i tot l'equip amb el que treballem, perquè al final som com una família, i seguir creixent com a projecte.
4: Ara presentarem la quarta cançó del teu treball, que es diu La mentida. Aquesta cançó sembla parlar de resiliència. Ens expliques una mica més el sentit de La mentida?
5: La cançó de La mentida busca la dualitat d'una mentida, que per una banda és un cop descobreixes una mentida, doncs et fa mal, no? I depèn de la mentida, inclús doncs, molt mal, inclús de caure al pou, no? Però després, de l'altra banda, tens la part de llum de la mentida, no? Perquè, Un cop saps això, o sigui, la mentida en concret, doncs veus la llum i pots prendre decisions respecte a coses que abans no podies prendre decisions, no? En el cas de la història que explico, no? Doncs vens d'invisible, em sento invisible, no entenc el per què, no entenc què ens està passant com a relació, i al descobrir la mentida en aquest cas, no? Dius, hòstia, vaya hòstia m'he emportat, però ara puc prendre decisions, com per exemple deixar aquesta relació, emprendre un nou camí, no? Començar a posar les pedres per construir qualsevol altra cosa, no? I llavors, en aquest cas, seria aquesta dualitat que t'aporten les estrofes i la tornada, no? I ho juga molt la rumba, també, amb això, perquè la rumba tens, per una banda, el ventilador, no?, que seria com energia gas, després tens el rescat de rumba més tranquil, que et pot donar aquesta part més tranquil·la per la part, no?, de més del por, més fosca de la mentida, no? Llavors, és això, ens ha permès jugar també a explicar aquesta història.
4: Tu dius que les 5 cançons d'aquest EP les vas escriure en 2 setmanes. Com va venir aquesta necessitat en 2 setmanes de compondre tantes cançons?
5: Bueno, és això, o sigui, al final jo escric molt em ve com bastant la inspiració en moments, no? I llavors sí que és veritat que tinc com èpoques en què en 2 setmanes escric moltes coses i després durant un temps més endavant així vaig acabant de polir-ho, no? Però el que seria la inspiració d'escriure-ho i composar-ho, normalment ho faig en molt poc temps. Per exemple, l'àlbum anterior, Records, sí que tenia algunes cançons escrites que vaig com recuperar, però el gran feix de cançons, unes de les 14 que hi ha, més de la meitat, potser 10, les vaig escriure per Setmana Santa, entre Setmana Santa i 2 setmanes més enllà, no? I ara, per exemple, estic escrivint l'àlbum que vull treure l'any que ve, en principi, també ho vaig escriure tot com en 2-3 setmanes, no? Llavors és com, no sé, funciono bastant així.
4: I quan et poses a escriure, com funciona el procés? És a dir, tens una idea i et poses a escriure o comences a escriure partint de res i després et ve la idea a mesura que escrius?
5: Doncs mira, en el cas de l'EP va ser com una mica el concepte aquest de que em va sortir la idea de la cançó de la Nòria i llavors va venir les ganes de seguir escrivint alguna cosa i llavors sí que vaig com agafar la idea de fer la història sencera, no? I, per tant, en aquest cas sí que va ser així. En altres casos, és més de... O sigui, per exemple, el que estic escrivint ara ha sigut com... Són temes ràndoms diferents, no?, que em ve de gust expressar i explicar. I sí, molts cops és més el tema, no?, trobar un tema sobre el que parlar i després pensar en com el vull explicar, no? Perquè molts cops també hi ha temes que sembla que, o sigui, hi ha cançons que sembla que parli sobre un tema però estic parlant sobre un altre. O sigui, al final, entre metàfores i coses, doncs ho vas polint, no? Llavors és com tema i com el vull expressar. I a partir d'aquí ja va sortint, no?
4: Doncs va, si et sembla bé, escoltem La mentida.
5: I tant.
4: Doncs endavant, La mentida d'Arnau Folch.

tarda fent que perdi del nord el mapa que els dos junts vam dibuixar. Aquelles pintures rupestres

Arnau Folk, la cançó es deia La mentida i ve del seu últim EP Un cop més. Demà ens podeu escoltar per l'última cançó d'aquest cantautor de Gràcia.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Gener del 1992, l'escriptor del mes és Baltasar Porcel, un dels novel·listes importants de la segona meitat del segle XX. També periodista, recordat per les seves entrevistes i cròniques d'opinió, algunes novel·les de les moltes que va publicar i que van mereixer pràcticament tots els premis possibles són Els Argonautes, Cavalls cap a la fosca, El cor del senglar, L'emperador o l'ull del vent. Com cada escriptor del mes, el mallorquí Baltasar Porcel va passar pels estudis de Ràdio Arrels. L'entrevista començava abocant l'època gloriosa del Reialme de Mallorca.
4: Aquella època, l'època més gloriosa que hi va haver pel país, sense cap mena de dubte. A més, us diré una altra cosa, i és que la meva família va arribar a Mallorca al segle XIII amb la conquesta i prové precisament de la zona entre Occitània i la Provença. I un deixeble del George Duby ha fet una tesi sobre aquesta família meva.
5: Senyor Porcel, ser escriptor del mes vol dir, ja ho sabem, passejar-se amunt i avall, xerrar moltes vegades, donar conferències, entrevistes. Això deu donar una oportunitat magnífica, no?, per conèixer o per tastar un poc la situació del país.
4: Sí, sí.
5: I què us sembla? Com l'heu trobat, el país?
4: Bé, jo en general no us referiu ara no només aquí, eh?
5: No, evidentment.
4: Jo, en general, tinc molt contacte.

0: sociològic i mental realment fort i bo. És a dir, és un bon teixit, és un subsol ric en matèries, minerals creadores, no? I això no ha canviat, és a dir, Catalunya no es troba malament.
1: I a través d'aquestes sales plenes de gent, heu constatat que la gent s'interessa per la literatura? Pels escriptors?
0: Això ja és una altra qüestió, no? Evidentment, van a veure escriptors, però en el meu cas no van ben bé. Van a veure un escriptor, però no només un creador. És a dir, jo sóc escriptor del mes per les meves novel·les. Però jo tinc una altra faceta, l'altre vessant meu, que és de persona creadora d'opinió, que escriu a la premsa. Cada dia escric una columna al diari La Vanguardia, que és el més llegit a Catalunya. Bé, llavors, clar, hi ha aquesta altra faceta. Llavors, clar, la gent està molt atreta també per això. És a dir,
2: 1992, l'escriptor mallorquí Baltasar Porcel va morir el 2009 als 72 anys.
3: Radio Arels, a Toluges, 95.
4: Us vull ballar la sardana a casa meva demà. Prou anys de fer d'ermità, prou anys de beure tisana. Vella amiga americana, heu travessat l'oceà amb el vostre aeroplà i heu enganyat

que jo volia furtar embolcall de tafetà i capseta d'obsidiana, la vostra fruita dolçana tastada a la babalà per qualsevol cortesana.

Seré com un milicià a polir i custodiar granets de fruita pagana. Ja sé que sereu galana amb mi, pobre.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd

0: la llengua perd la identitat. Els jugadors de Scrabble ho saben. El joc accepta pas els noms propis, aquells que tenen una majúscula i que designen una persona coneguda o un lloc important, com un país, una regió o una marca comercial. Espieu si és estrany. No s'acceptaran pas David, ni Josep, ni Joan, perquè no surten als diccionaris. Me, trapareu al diccionari Roger, Benjamí, Batista i Lluís. És perquè són pas fora que noms de persones, són mots que volen dir quelcom més. Roger és un pei, és un sinònim de moll, aquest pei que tira a vermell i que fem torrar per menjar. Benjamí designa el nin més petit dels minatges de la família, el caganiu. I Lluís fa referència al rei Lluís de França. Les peces de monedes que porten la seva cara encunyada se'n diuen Lluïsos. Al Rosselló parlem més aviat de Lluïses. I Batista és el nom d'una tela. La definició exacta és teixit de lli o de cotó, amb lligat de plana, blanc i molt fi, usat en la confecció de mocadors de butxaca i robes d'ús interior. Roger, Benjamí, Batista i Lluís són al diccionari.
1: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arrels, a Salses, 95.
3: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
4: Som el dijous 28 de maig. Bon dia. Alerta canícula avui amb 37 graus a la plana i 23 a la muntanya. Això correspon a 11 graus per sobre de la mitjana per aquesta temporada. Aquesta nit les temperatures seran igualment altes amb 24 graus a Perpinyà i a Ceret, 23 a Prada i 19 a Prats de Molló. Demà les temperatures baixaran una miqueta. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent i 12 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Ceret i a Prada, 27 a Prats de Molló, 23 a Montlluís i 26 a la Torre de Querol. Dissabte les temperatures continuaran sent altes. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent i 11 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja pot ser a la muntanya amb un oratge a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 32 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 22 a Montlluís i 24 a la Torre de Querol.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels, com cada dijous en aquesta hora, és el moment d'establir comunicació amb l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
7: Bon dia.
6: I avui, Iu, ens vols parlar directament de història amb una data molt important que se celebrarà l'any vinent, el 2027, amb els 1000 anys de Pau i Treva, els 1000 anys d'aquest famós sinodi que ha tingut, i se sap segurament massa poc, doncs, conseqüències que ens ha acompanyat fins avui per nosaltres, els catalans.
7: Sí, Sí, sí, i una part també de l'Europa d'aquest moment. Jo diria perquè podem parlar avui, perquè hi ha poc temps, hi ha qualque dia, a Toulouse s'ha festejat això com cada any, faltava un any per mil anys, i també va venir l'altre dia un grup d'uns productors d'emissions de televisions per filmar la iglesia de Toulouse, per filmar el lloc del Camp de Maig on se va tenir aquest sinodi. I doncs l'any que ve serà els mil anys d'aquest episodi molt important per la nostra història, però també per la història de l'Europa occidental. Perquè què és el que passava? És que quan arribem a més o menys a l'any 1000, però sobretot amb els benedictins, que tenim un paper molt important dins l'organització de l'imperi, havia passat, si voleu, el que havia passat és que aquest imperi, que havia estat fundat pels carolingians, s'havia partit en tres i hi havia invasions dels normands i de moltes coses així. I hi havia també cada vegada més una violència que naixia dels més potents, els que feien la guerra. I va bé, pas únicament aquí, ben entès, però de tot el que era l'empire carolingià és que ha pres l'Europa actual, si voleu, una reflexió com fer per mirar d'organitzar quelcom que sigui menys violent. No? I això són els benedictins, essencialment, que com van fer. Va començar per el que es deia la pau de Déu, Donc, hi havia, i han pres, a partir de l'any 1000, van començar uns sinodis que serien la treva de Déu. La idea era d'organitzar una mica la protecció, finalment, de les abadies, però la protecció dels pobles, també, i la protecció dels més pobres, dels més vulnerables, no? I un dels primers sinodis, que el sinod de Nel, que serà a Toulouse, un camp que tindrà el Camp de Maig, és amb això de la treva, és d'organitzar dies. Un, era impossible de continuar els combats, ho calia arrestar, de se trucar, i també organitzar pobles amb una mena de protecció dels pagesos, dels dans que tenien pas cap possibilitat de desfensar-lo ells mateixos. No? I és d'aquí també que va néixer, tant d'aquell sinodi de Toulouse que del sinodi de Vic, uns anys després, la idea d'organització de les celleres, de les sagreres, que aquests pobles, que són tots a l'origen, quasi tots, dels pobles que tenim aquí. Donc, amb una església i 30 passos sagrats, sagrera, si entraves aquí hi havia la protecció de la gent i si entraves aquí d'una manera hi havia, eres amenaçat d'excomunicació i amb les celleres precisament aquí per protegir tot el que era necessari a la vida d'aquesta gent que s'havien agrupat a les afores de l'església que començaven a ser construïda amb l'art romànic. I és d'aquí que venen quasi tots els pobles que tenim aquí del sud de l'Occitània fins a Barcelona. Perquè en aquest moment la frontera entre l'Occità cristià i l'immens empire arab que anava d'aquí fins a l'Himalaya era Barcelona, era Montserrat, fins al segle XII. Encara 150 anys més tard se farà la conquista fins a l'Ebre. I doncs tot això ha estat un paper dels monjos benedictins. I ben entès, en aquest moment, fora de l'any 1000, si voleu, un dels monjos benedictins que té un paper capdalt dins l'història religiosa, però dins l'història política i social del moment, és l'abat Oliba. L'abat Oliba, que és fill del comte de l'Oliba Cabreta, que va acabar anant morint a Monte Cassino, la gran abadia, si voleu, dels benedictins, i que tenia dos germans, el comte de Cerdanya, que va crear Sant Martí del Canigú, i en Bernard Taillefer, comte de Besalú, i ell també era comte, i va renunciar al seu comtat, si voleu, per ser aquest monjo que espero que tothom coneix, que ha estat abat de Sant Miquel de Cuixart, però de Vic, bisbe d'Elna, bisbe de Vic, i finalment que va crear el monestir de Montserrat. I doncs, aquesta Amat Oliba va ser la clau per desenvolupar aquesta idea de treva de Déu dins d'aquest concili d'Elna a Toulouges, i més tard a Vic, on se va formalitzar tot això, aquesta organització del món, si voleu, aquesta organització del territori amb aquests pobles, amb la seva iglesia, que cada vegada vendrà més romànica, perquè l'art romànic comença també en aquest moment, i amb aquesta organització del cementeri al costat de l'església, 30 espaços sagrats, les celleres per protegir tot el que la gent necessitava, i que són l'origen de quasi tots els pobles que tenim aquí. Però això també va induir una altra manera de fer les coses. És que, què és aquell sinodi? És que a un moment donat decideixen que tothom vindrà a parlar, parlar del que se podria fer, agafant en compte l'opinió del màximum de persones. I és d'aquí que va néixer l'idea de parlament, si voleu. A poc a poc, això se va passar de la pau i treva de Déu a la pau i treva del conte, i va néixer les Corts, les famoses Corts de Catalunya, que cada any eren dins d'una ciutat diferent, hi va haver molts a Perpinyà, per exemple, i que era l'ocasió de parlar amb tothom, amb la gent de la ciutat, però amb la gent que representaven el conte, o el conte ell mateix, i tot això va donar una, jo diria, una particular molt important del governament, la manera de governar aquest espai geogràfic que seria Catalunya. I amb aquesta idea de pacte, que és encara una idea que té vigència en aquest moment, encara que s'ha topat sovint amb una altra idea del govern, que és una idea centralista i absolutista. Donc, tot això continuarà així i permetrà que el 1349 naixessi la Generalitat, que era un govern, si voleu, que tenia de treballar junts amb el comte, el rei d'Aragó, no? La Generalitat que va néixer en aquest moment, que era una cosa molt original per al món del segle XIV, i que amb altos i baixos i amb moltes dificultats és encara el govern de Catalunya.
6: Una influència, doncs, finalment molt important, i ho escapa, que doncs, ha fet Catalunya el que és avui, però malauradament potser Toulouges, Catalunya Nord i, sens dubte, també a la resta dels països catalans, doncs la importància d'aquesta data de fa mil anys doncs no és prou coneguda.
7: No. I precisament pensi que la Generalitat està elaborant un programa molt important, ho estan fent, per precisament posar en relleu aquest esdeveniment i amb totes les conseqüències que han tingut tant dins l'organització del territori que dins d'una manera de veure el govern, de veure el món, no? I també dins l'aspecte que tenen els pobles d'aquí. I això em sembla importantíssim d'aprofitar d'això, i que també a Catalunya Nord tenim d'aprofitar d'aquest moviment, d'aquest programa que s'està elaborant amb la Generalitat de Catalunya en aquest moment, perquè aquí tenim un paper capdalt d'això. L'abadia de Sant Miquel de Cuixà és una abadia importantíssima en aquest moment, amb l'abat Oliva, però també amb Gerbert d'Aurillac, que ha estat el papa de l'any 1000, que va venir d'Aurillac a fer unes formacions aquí, tant a Sant Miquel de Cuixà que a Vic, i que després va partir amb l'abat Oliva a Roma, s'hi va quedar, i va ser el papa de l'any 1000, Silvestre II. No? I tot això és completament ignorat, perquè tant de l'estat espanyol com de l'estat francès, la història és feta pel centre i mai per el que som nosaltres. I doncs caldrà mirar d'aprofitar i caldria que els pobles, precisament, facin una mena de conscientització de tot això i aprofitant del que se farà a Catalunya Sud. Recordi que en aquest moment a Pesillà s'està elaborant dins d'una casa medieval molt gran el centre d'interpretació de tot això, centre d'interpretació que surt de les Celleres, amb la Universitat de Perpinyà i també amb gent de Catalunya Sud que han pensat aquest programa, i l'Ajuntament de Pesillà va agrupar aquesta casa, va buscar subvencions que van venir molts de l'Europa per fer aquest centre, que serà una manera de veure com s'han desenvolupat, si voleu, com s'han organitzat i desenvolupat els pobles amb la idea de veure el món que representava tot això. I doncs jo crec que l'any, sé pas si els treballs seran acabats, però avancen bé, però de tota manera durant aquest any que ve, que serà el mil·lenari, hi haurà, si voleu, un treball, una conscientització que serà feta, i me sembla que tothom té d'hi participat, a l'universitat, com els medias o els pobles que ho volen fer, perquè se podria fer, per exemple, és una proposició, una ruta de les Celleres, que seria una ruta transfrontallera, buscant les Celleres que encara han quedat més ben organitzades, hi ha moltes, i deu fer una ruta de les Celleres que seria també clau amb un aspecte turístic, però també un aspecte de coneixement històric que sembla que falta molt.
6: Una proposta, doncs, del cronista del Dijous a Ràdio Arrels, i ho escapa, aprofitant aquest mil·lenari, els 1000 anys del Sínode de Toruges, ara celebrat com a festa de pau i treva, per exemple, fer aquesta ruta de les Celleres, tot i esperant que a Catalunya Nord hi hagin més iniciatives com la que ens ha explicat de Pesillà per aprofitar de celebrar aquesta data i que no pas totes les iniciatives vinguin del centre, com també s'ha dit i ho escapa en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, que Catalunya Nord es faci seva també aquesta celebració. Em sembla que pot ser el resum de la teva crònica més enllà de l'aspecte estrictament històric. I ho escapa. Gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
7: Gràcies. Bon dia, fins ara. Adéu.
3: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb I ho escapa a Ràdio Arrels.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: La temperatura aquests dies és molt més alta del que és habitual per finals de maig i hi ha diverses activitats que estaven programades per aquests dies pensant que faria una temperatura que s'han hagut d'adaptar a com si estiguéssim ja gairebé a ple estiu. Una d'aquestes activitats és de l'associació Petits Eixurits, Petit de Brouillard, i teniu amb nosaltres la Camilla Miquel. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Com deia, vosaltres per avui teníeu una activitat a Baixàs i heu hagut de canviar-la. Què era exactament aquesta activitat?
4: L'activitat que estem fent amb els petits eixurits és una activitat que se'n diu Air Terrestre Educatiu. És un lloc on els alumnes poden elegir el que volen fer. Què vull dir per això? És a dir, que anem al terreny, anem a, si volen fer més flors, van a posar més flors, posar aigua i reflexiona al voltant del medi ambient d'aquest terreny. El que passa és que anem molt al terreny per anar a mirar el que passa. I aquí estem a Baixàs. Baixàs és un lloc molt amb temperatures molt altes, és garriga, doncs clar, és un lloc on no hi ha cap ombra o molt poca, doncs hem decidit de canviar els nostres plans per aquesta tarda perquè no podrem posar mainades a 38 graus sota aquest sol.
3: I on ho fareu, finalment?
4: Doncs quedarem dins l'escola i anem a adaptar el nostre contingut, és a dir, que fer educació ambiental es pot fer també dins les classes. Clar, no té el mateix impacte, els nens no poden viure, perquè fer educació ambiental és viure al terreny, però intentarem fer activitats de manualitats, d'experiments, clar, el que fem als petits de Brouillard, per entendre la biodiversitat, encara que siguem dins una classe.
3: Precisament no he presentat ben bé què era Petit de Brouillard, Petits Eixurits. Ens pots explicar una mica què feu exactament?
4: El Petit de Brouillard és una associació de mediació científica i educació popular. Experimentem i es fa amb els nens perquè entenguin per ells mateixos.
3: Comentàvem doncs, que aquesta l'heu hagut de canviar. Entenc que també durant l'any ja heu de preveure doncs, que a ple estiu no podeu fer depèn de quines activitats. És a dir, que aquesta de baixa, si ho haguéssiu pensat pel mes de juliol o agost, potser no l'haguéssiu pogut fer o l'haguéssiu fet en un altre moment. Com encareu l'any amb això, aquests reptes, diguem, de temperatura?
4: Doncs nosaltres sabem, fem moltes activitats a fora. Doncs l'estiu tenim el costum de fer fora igualment, però no volem ens impedir d'anar fora, però clar, adaptem. I com ho adaptem és fer al matí, per exemple, fem activitats a les 9, a les 12:30, però ja a les 12:30 és massa tard i fa massa calor, o començar les activitats cap a les 5 o a les 6 de la tarda. Sobretot que anem als barris, doncs activitats on no hi ha molta natura, doncs on el sol és molt fort, doncs intentem adaptar-nos i adaptar-nos al públic, perquè el públic és aquí a les més a la tarda, cap a les 4 o 5 de la tarda.
3: De fet, deies que feu activitats durant tot l'any. A l'hivern també, a ple hivern, feu activitats i també a zones de Cerdanya, que fa fred. Us impedeix més fer activitats al fred o la calor?
4: De fet, la calor. El fred, la gent ve preparada. Té gorres, té guants, té abrics molt adaptats. I quan anem a Cerdanya, per exemple, la gent està preparada a fer una hora d'activitat, dues hores d'activitat fora, ja que estan preparats per fer esquí o per fer activitats dins la natura. També els nostres vestits estan adaptats, és a dir, que la gent pot comprar coses que els correspon i a nivell de temperatura. Molt més difícil amb la calor, on no tenim sempre facilitat. Doncs intentem tenir sempre aigua en les activitats, intentem tenir, bé, clar, fem a l'ombra, però a vegades no és suficient.
3: Doncs una conseqüència més d'aquesta calor per sobre del que és normal a finals de maig, en aquest cas una de les activitats que ha hagut de canviar-se, però que és una cosa que estarà passant amb moltes associacions i entitats de Catalunya Nord. Camilla Miquel, moltes gràcies.
4: Gràcies.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El 26 de maig del 1960 neix Víctor Obiols, conegut com a Víctor Bocanegra. Va estudiar Filologia Clàssica a Barcelona l'any 1985. El 1994 es va doctorar a l'Universitat de Southampton amb una tesi doctoral sobre l'obra poètica de Joan Ferrater. Entre els dos va treballar com a lector de català a l'Universitat de Bristol i després va fer de professor de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de l'Universitat de Vic. A més, en diversos mitjans de comunicació ha fet de crític literari i ha traduït autors al català i al castellà. Com a músic és conegut com a Víctor Bocanegra i ha treballat com a compositor i intèrpret de cançó. Escoltem un dels seus temes, No em diguis sí.

0: Fins aquí No em diguis sí, de Víctor Bocanegra.
1: Radio Arrels, el Soler 95.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels. Aquesta tarda un incendi, petit incendi forestal, obliga a tallar la carretera D900 a l'alçada del Mas Sabola. Això és entre Pollestres i Sant Joan la Sella o Vilamulaca. La D900 és la carretera convencional que va entre Perpinyà i el Boló per poder comunicar també amb Figueres i amb Girona. Per tant, és un dels eixos d'aquest país que està actualment tallat per un incendi que crema 5 hectàrees a la comuna de Trullars. Hi ha 115 bombers mobilitzats i de moment això provoca algunes afectacions al trànsit del sud del Rosselló, sobretot per aquells que volien anar o venir de l'Empordà. De moment això és tot, us deixem la programació com sempre.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

Seu té gust de tramuntana, de sol i de sardana, i flor del Carigó, el vi del Rosselló, té gust de tramuntana.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
0: En aquest viatge per conèixer les llengües d'Europa que ens ofereix el Miquel Martínez Vila, avui som en una zona muntanyosa. Miquel, bon dia.
3: Bon dia, Paula. Doncs sí, avui som a les muntanyes dels Dolomites, als Alps italians, on s'hi parla una llengua retroromànica anomenada ladí. El ladí dolomític estricte es parla a 5 valls contigües entre si, que formen 18 municipis i que constitueixen el territori de la Ladínia, és aquest territori on es parla ladí. El territori està dividit entre el sud Tirol, el Trentino i el Vènet, que són tres regions diferents de l'estat italià, i en formen part algunes valls molt conegudes pels amants de la muntanya, com la de Cortina d'Ampezzo o Valgardena o Valdifassa. El ladí forma part, amb el romanx i el friulià, un grup de llengües retroromàniques que, de fet, hi ha un debat científic sobre si s'han de considerar varietats de la mateixa llengua o llengües diferents.
0: Abans de continuar, escoltem una mica de música per veure com sona el ladí. Sentim el coro Rosalpina interpretant La Marmolada, una cançó dedicada a la muntanya més alta de les Dolomites.

0: Estem aquí a Ràdio Arrels amb el Miquel Martínez, que avui ens parla del ladí, una llengua dels Alps. Quanta gent la parla, Miquel?
1: El ladí dolomític es considera una llengua en perill. Es calcula que el parlen unes 30.000 persones, però cal tenir en compte que és un territori amb una densitat de població molt baixa i, de fet, aquesta llengua en algunes valls la poden entendre un 80% de la població, segons alguns estudis. Per tant, és una llengua que parla molt poca gent, però que en alguns pobles és molt parlada. La situació oficial del ladí depèn molt de quina regió es trobi. La zona on té més reconeixement és el sud Tirol, que és una regió d'Itàlia, però que és on parlen alemany austríac. I en allà té un gran reconeixement. El 89 va esdevenir llengua de l'administració, tant a nivell provincial com municipal, i és una espècie de cooficialitat entre l'alemany, l'italià i el ladí. I això permet també que s'estudia a les escoles, per exemple. A la Val d'Ifassa, que depèn del Trentino, va costar més aconseguir l'oficialitat, però als 90 es va aconseguir una certa oficialitat municipal. I el Vènet és encara més difícil, hi ha retolació bilingüe als vilatges, però el reconeixement és molt més en perill. A la DIC sí que es parlen algunes emissions de ràdio i de televisió, i si vols podem sentir ara un fragment del noticiari USC Diladins, que és de la tele ladina.
2: La Ussebergs con un retrat del 78esim bal di Croacia a Vienna, o la che ha tot perte in cegropes e rappresentanci della valete sladines. Il commentar de pruma de Lucia Gross ne te scont della ultima neves da Gaza. Dell'attualità le due piattas che conta della collaborazione anter la mendranza croata de Burgenland e i Ladins. Con una intervista alla presidenta dell'Unione Generale di Ladins della Dolomites, Milva Musner. La parola è dell'assessor provinciale ladin Daniel Alfreider e l'articolo dal quotidiano croat. Sempre te l'attualità se regiona della domana per metter fora i segnei con la indicazione della doi valedes.
0: Ara ens parlaves d'alguns territoris on es parla el ladí, però hi ha algunes valls més, no?
1: Sí, de fet, les valls que hem comentat fins ara serien com el territori estrictament ladí, diguem. Però hi ha mitja dotzena de valls contigües al territori, estrictament ladí, que parlen una cosa molt similar. Llavors, oficialment es consideren aquestes altres valls com dialectes de l'italià unificat, però molts d'ells es reivindiquen com a ladins, també. Llavors hi ha una mica aquest debat. El que sí que cal que no confonguem és el ladí, la llengua dels dolomites, amb el judeocastellà, una llengua romànica que derivava del castellà antic amb influència a l'hebreu, que se li diu ladino, però no és el mateix. És a dir, el ladí és la llengua dels dolomites, el ladino és el judeocastellà.
0: I sempre ens recomanes algun lloc per visitar d'aquest territori on es parla la llengua. Avui serà, doncs, una destinació de muntanya.
1: Sí, evidentment, avui el paisatge és molt de muntanya. El territori ladí és una zona molt bonica, de fet, i amb pobles coneguts com Cortina d'Ampezzo o valls com la Vall d'Ifassa o la Vall Gardena. Però avui he triat una muntanya, que són els tres cims del Lavaredo, tres cimes en ladí, i es tracta de tres enormes roques, bàsicament, molt característiques i molt conegudes al món de l'alpinisme. La més alta fa gairebé 3.000 metres, 2.999, la de l'oest 2.773, la petita 2.857, i anar a fer una excursió al voltant d'aquestes muntanyes és una sortida molt bonica i molt recomanable. Això sí, no cal que proveu de pujar-hi, perquè és un dels ascensos, són ascensos per escaladors molt experimentats. De fet, la cara nord del cim gran es considera una de les sis grans cares nord dels Alps. Per tant, és una de les sis ascensions més complicades dels Alps.
0: Llavors ens les mirarem des de baix.
1: Millor, millor.
0: Moltes gràcies, Miquel.
1: Moltes gràcies, Paula.
3: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Qui diu que Lucifer és sinònim del diable, de Satanàs? Clar, aquells qui, com jo, estimem veure pastorets per Nadal amb aquell servidor d'aquests. Més, no va ser sempre el cas, i ho veurem amb la seva inscripció dins d'un recull poètic de l'artista menorquí i rossellonès Gumersin Gomila. Etimològicament, Lucifer ve de «ic qui lucem fert», és a dir, aquell qui porta la llum. I abans de ser un àngel caigut del cel per haver-se rebel·lat contra Déu, és un sinònim de l'estrella del matí, Venus. En la nota preliminar de l'obra publicada a Barcelona el 1967, però concebuda per Occitània als anys de 1940, Gumersin Gomila escriu: el nom de Lucifer que es troba en aquesta obra no fa al·lusió al drac diable. Abandonant el sentit actual, Lucifer recupera en aquest llibre el destel brillant que tenia en l'antiguitat. En aquell temps, el nom de Lucifer designava l'astre conegut avui per Venus, estrella de l'alba, estrella ponentina, estrella del pastor. S'aixeca llevant abans que el sol segueix aquest durant el dia i s'ajoca a Occident després de la posta. Aquesta és l'obra més ambiciosa del poeta, en paraules de l'Ismael Pellegrí, i compta amb 115 poemes repartits en tres cants, centrats respectivament en Alvèrnia, Provença i en Atlàntica. Dins d'aquesta cosmogonia que trenca amb la lògica representativa d'est en oest, la natura és essencial i el poeta la vol expressar amb un llenguatge nou més enllà de les paraules. En citaré un fragment. Arrenco de la nit un bri de planta i Yussi em diu, tot acostant-se a mi, de què és aquest aroma que m'encanta? I jo, fent-li olorar, li dic així: no és romaní, ni espígol, ni herbassana. Tant és perfum de pobre com de ric. No el pot trencar mestral ni tramuntana. Digues-ne el nom, i jo que no li dic. L'ambient d'aquesta Occitània alegòrica és deserta de persones i fosca, molt fosca, com una imatge del sud de França en mans dels nazis. Ara us confessaré l'origen d'aquest periple. En Gumersin Gomila, en Sindo, acompanyava el meu avi, en francès Guastaví, amo del Cafè Continental de la plaça Aragó de Perpinyà, per terres d'Alvèrnia, canviant ampolles de vins i licors per embotits i mongetes. D'una part, el mercat negre, l'estraperlo, i d'altra part, el naixement d'una poesia innovadora i que, de fet, s'inspira en el filòsof francès Alain Chartier, que deia: si j'étais Lucifer, je serais Dieu. Us deixo amb la veu de la cantant menorquina Maria Àngels Gornès, que va saber treure d'aquest recull, que constitueix més o menys la meitat de les poesies d'en Gumersin Gomila, aquell que va saber treure d'aquest recull l'essència més subtil. Que en tingueu.

punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer-Guastaví.

0: Radio Les. Abibes, butante butpundos.
1: Escolteu Radio Arels.
2: Radio Arels.
3: Radio Arels. Són les 7 de la tarda.
4: Bon dia, escolteu Radio Arels. Us informàvem fa una estona del tancament de la carretera departamental 900 i la 612 per un incendi a la comuna de Trullars. Doncs des de Trànsit ens informen des del departament que es reobren aquestes dues carreteres progressivament. L'incendi ja està controlat, ha cremat 5 hectàrees i s'hi han hagut de mobilitzar 115 bombers. Així doncs, aquestes dues carreteres es tornaran a obrir al trànsit, tot i això hi ha una mica de concentració de cotxes en aquesta zona del sud del Rosselló, però a aquesta hora, segons informen, tant la departamental 900 com la 612 tornaran a estar obertes.
5: Som el dijous 28 de maig, bon dia. Alerta canícula avui amb 37 graus a la plana i 23 a la muntanya. Això correspon a 11 graus per sobre de la mitjana per aquesta temporada. Aquesta nit les temperatures seran igualment altes amb 24 graus a Perpinyà i a Ceret, 23 a Prada i 19 a Prats de Molló. Demà les temperatures baixaran una miqueta. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent i 12 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Ceret i a Prada, 27 a Prats de Molló, 23 a Monyuís i 26 a la Torre de Querol. Dissabte, les temperatures continuaran sent altes. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent i 11 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja pot ser a la muntanya amb un oratge a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 32 a Ceret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 22 a Monyuís i 24 a la Torre de Querol.
1: Radio Arels.
6: Radio Arels.
7: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
8: Soc a Vivers, ja sabeu, entre Sant Joan Pla de Corts i Llauró, per fer memòria amb un viverenc que des del 1965 és el Consell Municipal, doncs fa 55 anys. I des del 77, en fa 43, n'és el batlle, és l'elegit més antic de Catalunya Nord. Aquest 2020 ha estat reelegit fins al 2026, quan tindrà 86 anys. Ja que no dies, bon dia.
9: Bon dia.
8: I gràcies de m'acollir a la Casa de la Vila, aquí a l'Ajuntament de Vivers, el més guapo del departament, m'heu dit.
9: Ho és o ho és pot?
8: Sí?
9: I bé, t'acollim amb molt de gust.
8: Perquè és un ajuntament restaurat.
9: Això és era l'escola del poble.
8: Ah.
9: I a partir de baixa eren... Llavors tenien gallines i porcs i tot això, la mestressa, i el primer pis era l'escola.
8: D'acord. Mm-hmm.
9: I ho hem tot arreglat, a baix s'hem fet l'Ajuntament, i el primer pis i el segon pis s'hem fet allotjaments per llogar.
8: Allotjaments. Venint de Sant Joan Pla de Corts, la ruta és... hi treballen? Vull dir que posen la fibra?
9: Sí, treballen. Som els últims aquí posen la fibra, penso.
8: Bon, finalment estareu ben connectats.
9: Finalment serem ben connectats si tot va bé.
8: Això de ser l'elegit més antic del país, com ho porteu, això?
9: Ho porto bé. Ah, sí, el més antic, pas el més vell, eh?
8: No, he dit el més antic, eh?
9: El més antic. Porto bé, és una passió i a vegades molts de problemes, però els problemes sempre tenen una solució.
8: Ja hi esteu acostumat a solucionar problemes,
9: exacte,
8: no?
9: Exacte.
8: Per cert, a Vivers és el Vallespí?
9: És entremesclat, els Aspres i Vallespí. Fem partides sobretot del Vallespí.
8: Seu a la comunitat de comunes del Vallespí?
9: De Serrat.
8: D'acord. Bé, amb Jacques Arnodiers podré parlar de cireres, de ciure, entre altres moltes coses. Heu estat el president de la cooperativa de Ceret i heu creat l'Institut Mediterrani del Ciure i la Bienal Vive Expo. Jacques Arnodiers, parlem de les vostres famílies. Costat pare, venen de Reiners? Antigament, eh?
9: El poc que sé de l'aigua que hem fet, ens hem pagat, hem pas pogut anar més lluny, ens hem pagat a Reiners, a l'Església, en 1736. El primer és Arnodiers que ha entrapat.
8: I sabeu quan arriben aquí a Vivers?
9: No, és el banc de la meu mare, Vivers.
8: D'acord.
9: I del meu, sí, de la meu mare, de la meu padrina i del meu padrí.
8: El vostre pare d'on és o d'on era?
9: Era de Ceret.
8: De Ceret?
9: Sí.
8: Què feia el vostre pare?
9: I havia nascut a Ceret i eren agricultors de Ceret.
8: Doncs...
9: Va conèixer la meu mare, que treballava a Ceret a la Percepció, llavors, i bueno, ens van casar, però van venir a estar a Sant Joan. Van fer una casa i se van estar a Sant Joan.
8: I doncs al costat mare de Vivers?
9: Del costat mare.
8: Els padrins de Vivers?
9: De Vivers. El meu padrí tenia dos germans, se deien Sales, i el meu padrí es va fer matar en 1914, a la Primera Guerra Mundial, i els seus dos germans són enterrats aquí a Vivers. I hem pres, la meva padrina se va estar a Sant Joan, perquè els seus pares tenien l'únic cafè que hi havia llavors al poble, però parli de 1800 i...
8: A Sant Joan?
9: A Sant Joan, 1870 o una cosa així.

0: Ja que ara no dies, vos naixiu a Vivers?
1: No, a Sant Joan.
0: A Sant Joan.
1: Sí.
0: Vos hi esteu, a Sant Joan?
1: Hi estic i dormi a l'habitació on vaig néixer.
0: D'acord.
1: Això n'hi ha pocs, eh?
0: Sí, n'hi ha pocs.
1: Això són catalans, no?
0: Sí, sí.
1: Tots els altres són catalans d'escoles i les cours du soir són també sí, sí. Catalans.
0: Veu néixer, doncs, a Sant Joan el 1940.
1: Això, l'any de l'Aigat.
0: Veu tenir de veïnatge referències de l'Aigat?
1: No.
0: Us van explicar alguna cosa?
1: Sí, tinc coses, tinc... com van tornar a fer el punt que va cap a Morials, sí. I, en fi, m'han explicat coses i jo n'he agradat molt, que s'ho llegit.
0: Sant Joan va patir molt de l'Aigat?
1: Oh, sí, va patir, sí. El punt va marxar, va sí. Costar una fortuna, i tota la part baixa del Camps i ara diuen els ous perduts, tot se va portar al Tec.
0: I aneu a escola a Sant Joan?
1: Vaig anar a escola a Sant Joan, després vaig anar a escola a Serret, a bicicleta, perquè hi havia pas autobusos.
0: De Sant Joan a Serret, bé.
1: Cada dia,
0: sí.
1: Que nevi, que pluja, que faci tramuntana.
0: Sí. Anàvem en grup?
1: Eren 12 o 14. I un fogot de xirmens a darrere de la bicicleta per engegar l'estufa en arribar a l'escola i per tenir calor.
0: Calia portar un fogot cada dia?
1: No, cada cop que venia el meu turn.
0: Era per
1: cada
0: torns,
1: dia
0: això.
1: Hi havia un que era encarregat sí. De llumar sí. L'estufa. Ah. I hem pres, bon, la llenya la tenien fornida per l'escola. Mm. Per llumar es calia espavilar. Ah,
0: calia llumar, d'acord, amb els xirmens.
1: Amb els xirmens.
0: D'acord, tothom podia tenir xirmens en aquell moment.
1: Llavors sí, sí, llavors sí.
0: Quant temps hi posàveu de Sant Joan a Serret, en bicicleta?
1: I com passava un camió, ens anava bé, ens agafàvem el camió i ens feien tirar fins a Serret.
0: Era perillós, això. No?
1: Sí, molt perillós.
0: Sí.
1: Poc on et juga, tens més espais.
0: D'acord.
1: Però el xòfer t'ho sabia, eh?
0: No ho sabia, ho sabia.
1: Quan es doblava, deia, ai, aquestos agafaran tots el camió.
0: Sí. Doncs aneu a escola a Sant Joan i després a Serret.
1: A Serret.
0: Quin record teniu de Sant Joan quan era un veïnatge? Com era Sant Joan?
1: Oh, bé, Sant Joan era petit, hi havia 500 o 600 veïns aquí sí. I... eren tots amics, els uns perquè anaven a escola major i els altres imprès les festes al poble a llavors eren més conseqüents que ara, que eren tots units i tots amics. Eren festes amb el ball de boquets i llevant de taula i tot el que vulguis. Ara és acabat, això.
0: I la mainada podia jugar pel carrer, podia fer...
1: Oh, la mainada...
0: I desfer el que volia.
1: Fèiem fer... M'acordi pas com se'n diu, fèiem fer planxes amb...
0: Amb rodetes?
1: Amb avallaments de cotxe, anàvem a ser mecanicien a cercar i després tenien trotinetes, els que anàvem més bé tenien una trotineta sense motor d'elèctric, eh?
0: Sí, sí.
1: I ens amusaven i després anaven de l'altra banda del punt i hi havia un plat, un terreny que hi havia herba, sí. I jugaven al rugby, ens amusaven. Si no jugaven al rugby dins la cor de les escoles, amb una pilota que ens feien d'estofes que recuperaven i voilà, s'ha acabat tot
0: això. Us podíeu anar a banyar a la Ribera?
1: Hi havia un gorb.
0: Un gorb,
1: I podien anar, i anaven.
0: D'acord. I el català suposo que era present, no? Tant a la família com al carrer? O
1: no? Llavors tothom parlava català.
0: Sí.
1: Quasi bé.
0: A casa tothom. També?
1: Oh, jo a casa amb el meu pare parlava català, sí. Són après així, eh?
0: I amb la mare, no?
1: I pas anat a escola... Sí. La meva mare ha estat una mica diferent, perquè, bo, era d'aquí, segur.
0: Sí.
1: Mentre va néixer a Argèlia, perquè el meu padrí va ser nomat militar i allà a Argèlia, i d'Argèlia va anar aquí a Modane. Tenia per l'ocasió de parlar català com jo tenia amb el meu pare.
0: I al carrer, doncs, tothom parlava català en aquell moment.
1: En català.
0: Els anys 40.
1: 40 i pico.
0: 40, sí, sí, sí. Vos naixiu al 40, doncs, sí. Bé, doncs 40, 50, eh? Ja que no diés, vos feu estudis o us poseu a treballar de seguida?
1: Els estudis me seguien, suposo que els seguien ells.
0: Què vol dir això?
1: Vol dir que com vaig arribar a anar al primer BAC, van tenir... proposicions de candidatures per ser mestre auxiliar i Argèlia i vaig fer la demanda i vaig partir.
0: A Algèria?
1: Al Sàhara. Vaig anar a guerra d'allà a fer mestre d'escola.
0: Això, doncs, què era, als anys 60?
1: O abans, i a més que, bon, vaig partir abans de l'hora, perquè m'hauria calgut tenir 18 anys i vaig partir els de tenir i pas. Ah. El vaig espavilar per partir. I ja vaig tenir una bonica experiència de la vida i...
0: Què veu trepar a Algèria? Què veu viure a Algèria?
1: Oh, estàvem bé nosaltres.
0: Sí?
1: Sí. Hem pres el mestre d'escoles, estàvem bé. I me va permetre d'anar a visitar el pous de petrol i tot això. I era jove.
0: I a l'escola hi havia tant francesos com algerians?
1: Ah, no, hi havia pas francesos.
0: Hi havia pas francesos?
1: Al Sahara no. Eren tots moros i... i jueus.
0: I l'experiència positiva, doncs, per vos?
1: Sí, sí. Oh, sí, fora.
0: Quants anys hi veu estar aquí?
1: Oh, pocs, perquè hem pres el meu pare, va ser més a cap, i vores, bon, els van matar que torni per ti, me vaig quedar a casa a fer, i vores se'n deia, era agrícola, i vaig quedar a casa. Uh-huh. Hem pres veient el servei, i servei ja me vaig tornar a atrapar cap a Algèria,
0: I aquí ho atrapeu una Algèria diferent, doncs, quan aneu a fer el servei.
1: Ah, aquí vaig atrapar l'Algèria diferent, llavors ja ens vam privar de salvar passant per avall, al Senegal i tot això. Era molt diferent. Mm-hmm. Era per jo que era avui.
2: Le réveil a sonné. Je me souviens, c'était le mois de juillet. Encore une belle journée.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: I el 1965, ja que no dies, entreu al Consell Municipal de Vivers.
2: Sí.
1: Us heu instal·lat a Vivers quan entreu al Consell Municipal?
2: No, hem pas instal·lat a Vivers.
1: Des de Sant Joan,
2: doncs. Sant Joan, com teníem un de terres a Vivers.
1: D'acord.
2: De molts avis, podia votar a Vivers.
1: Sí.
2: I el batlle me va demanar si volia ser consell municipal amb ell, vaig dir que sí.
1: I 12 anys després, el 77, seu elegit batlle de Vivers.
2: Vaig passar pa adjunt i el 77 batlle de Vivers. Quan vaig passar batlle de Vivers hi havia 56 veïns, ara 100 pocs encara.
1: Quants seu ara?
2: 180.
1: 80?
2: 180.
1: Ah, 180.
2: I si haguessin deixat fer els promotors i tot això, potser serien 700 o 800 sí. O 1.000, no sé. Però la,
1: no
2: gent,
1: convé,
2: la gent que són aquí van voler la tranquil·litat i van voler... sempre ens deien que sí. Diu pas al poble, que estem bé, que això... Aquí hi ha pas cap civilització, hi ha pas cap foc roig, hi ha pas cap interdicció... És un poble formidable, la llibertat, perquè en França tu el que és pas obligatori és interdit.
1: Bé,
2: aquí hi ha període d'obligatori i hi ha període d'interdit.
1: Vol dir que els terrenys deuen ser cars aquí, no? Són cercats, vull dir.
2: Sí, sí. Però les cases se venen cares,
1: sí,
2: molt
1: sí.
2: Cares.
1: I aquest 2020 passat heu estat reelegit.
2: Sí, aquí ja no m'oblidi per presentar i bon, tots aquests que van fer equip amb major se volien tornar a presentar i que jo hi siguessin, bé, se va acabar així. M'era pas dir les meves intencions perquè havia dit que no jo.
1: Bé, el 2026 segur que no us tornareu a presentar.
2: Cal ser vius.
1: Esperem que sí, no?
2: Cal ser vius per se tornar a presentar.
1: Heu vist tota l'evolució, no, del mestier de batlle? De la funció del batlle?
2: Res a veure. L'ancien batlle que tenien anava, de bo tenir, hi havia un secretari que venia mig jornal cada setmana, el dijous al dematí. S'acabava, s'acabó, la mairia era tancada. L'Ajuntament era tancat. I l'ancien batlle, una vegada per setmana, tenia una mobileta marca ROP, i anava a la subprefectura a portar els papers i veure el subprefet i parlar i tornava a venir cap a casa. Una vegada per setmana.
1: Hi havia poca cosa a fer, doncs.
2: Correcte.
1: I ara?
2: Ara hi ha molta feina, hi ha molt de papers, han inventat l'internet, és una catastrofa.
1: Ah, sí?
2: Bueno, teniu 20 missatges cada dia per la Miri.
1: No facilita les gestions a internet?
2: Facilita la povela perquè ho fotim tota la povela.
1: Jàger Nodier se'ls presenta com el gran especialista de la cirera de Ceret.
2: S'ha acabat.
1: Heu estat el president de la cooperativa de Ceret
2: 37 anys. Però s'ha acabat la cirera perquè hi ha pas agricultors. A Ceret, a la cooperativa, en 68 van fer 1.200 tonelades. I jo, quan vaig partir de la cooperativa, em van fer 100, feien 100, i ara encara en fan menys. Però ara la fan venir dels altres apartaments, tot això, i la treballen a Ceret i l'experiencen de Ceret. Ven de Fos Sirmer i coses així, i ven del Conflat, un munt del Conflat. En fi...
1: En queden pocs, doncs, de propietaris de cirerers.
2: Uf, en tanta manera pocs.
1: I com és això? Perquè...
2: I de joves encara menys.
1: Era pas rendible, doncs.
2: És difícil.
1: Es podien pas fer sous.
2: Això també fa com tot. Ha sí. Molt canviat. Em van seguint gent del poble que venien a cuia, que podien cuia els ulls tancats. I muntaven dins dels arbres i les escales i tot el que vulguis ara. Remessem quatre persones que venen aquí per fer la campanya. Ja veieu qui voldria. Sí. I hi ha pas cap rendiment. Que hi ha pas... gent que s'han posat a fer els arbres més baixos, pietoners, que en diuen, i ha pas millorat. Abans les dones aquí del poble coïen tant a dalt de l'arbre com ara els que venen a peu pla i de bon fer. En fi, La cirera de Ceret resta la cirera de Ceret. Hola.
1: I la festa de la cirera de Ceret es continua fent amb cireres? Són de Ceret, totes?
2: No.
1: No.
2: Alguna no.
1: Alguna, diguem-ne. Les que enviàveu o envieu al president de la República?
2: Cada any.
1: Qui s'ho va inventar, això?
2: Ui!
1: És antic, això?
2: De 1930, penso 32, una cosa així. Aviat farà 100 anys. I cada any doncs, enviaven el president i hi va haver fora que un any que em vaig enviar dos colissos. Vaig enviar dos colissos, un en Giscard i l'altre en Mitterrand, perquè vaig pensar, era el moment de les eleccions, el moment del votos, sí. entre els dos trons de votos,
1: sí.
2: Vaig pensar, ui, que tinguin tot un que vinguin pas aquí amb pipar.
1: Voilà. I aquí teniu una mena de cartell.
2: Això és un cartell.
1: Les primeres cireres...
2: És com va sortir que mosca que se fot ara totes les cireres, sí. A més... I és un que
1: la mosca xinesa.
2: M'ho va enviar aquest tret. Aquesta...
1: Qui tindrà la primera? Sarkozy o Holanda?
2: O
1: la mosca xinoasa.
2: Sí. Se'n diu Pei Xi Jiqi, una cosa així. Quan el que...

les nines tindran la mirada llesta i els enamorats un sol al poller. Quan el cantarem el temps de les cireres, xiularà de bu el merle rialler. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, quan de dos en dos s'acullen somiant

Passant pel fullam com gotes de sang. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, penjols de coral collits ensomiant.

espines. Balleu, patiré de la mala sort. Un cop qui sereu al temps de les cireres, també no tindreu de penes d'amor. L'estima

0: ja que no hi és, Vivers és envoltat de boscos d'alzines sureres. És ple.
1: De... Surros. És pas alzina, és surro.
0: Però són alzines, no? Com es dieu de l'arbre?
1: Surro.
0: Surro. L'arbre en dieu surro?
1: Sí.
0: D'acord. Aquest és el gran producte de Vivers.
1: I els boscos?
0: Sí.
1: Les ciuredes.
0: Les ciuredes. Doncs, cal dir, Vivers és envoltat de ciuredes.
1: Sí.
0: És això que cal dir.
1: És això que cal dir.
0: Perfecte. He vist que les dues terceres parts de la comuna són ciuredes.
1: Sí.
0: És el gran producte de Vivers, el ciure.
1: Antigament hi havia hasta un artisà que feia taps.
0: Aquí a Vivers,
1: en aquesta casa, sí. I, bom, això s'ha acabat. Ara són totes les fàbriques que fan taps. Llavors ho feien a la mà, feien cúbics, i que aquests cúbics empreses llimaven i sortien taps. Sí. Ara tot això s'ha acabat.
0: Però... Es continua produint ciure aquí a Vivers.
1: Sí, i el venem a la casa de la societat Diam, que és el segon productor del món. El segon productor de taps, que surten, suposo, més d'un milió de taps cada dia.
0: Vos sou propietari de ciuredes?
1: Jo som propietari. Amb els avis n'hi ha ciuredes i jo que els tinc.
0: I havíeu treballat també el ciure, vos?
1: Sí.
0: D'extreure el ciure?
1: Ah, extreure no. A traginar a coll i a carregar per anar-los a portar.
0: Heu estat membre fundador de la confraria de les ciuredes.
1: Sí.
0: I el 76 es va produir un gran incendi als Aspres.
1: Desastre.
0: Que va afectar també els boscos.
1: Sí.
0: Les ciuredes de Vivers, no?
1: 12.000 hectàrees.
0: Sí, quin record teniu d'aquell moment?
1: Ui, sempre records. Que aquí a Vivers hi havia poques cases, sempre totes les cases velles i tothom tancat a dintre, amb les ventalles tancades, per un pas que el fum o les flames entrin dins de les cases. Imprès, bueno, un desatent de bomberos aquí per mirar de parar el foc. Aquí en podríem parlar molt i molt i molt, en parlarem pas. I el foc se va gastar a Castell d'en Job, o Virí, d'aquell que feia el paper de cigaretes.
0: Sí.
1: I el foc se va gastar allí i encara va cremar una mica allà al parc. Però va ser un foc catastròfic.
0: Teníeu por que arribés fins aquí?
1: Oh, va arribar aquí, va travessar el poble i va continuar.
0: Ah. Va travessar el poble i va continuar.
1: Sí.
0: I les cases no van patir?
1: No. La gent llavors hi havia un foc, quedaven a dintre tancats, que el fum els estufi pas.
0: Ah.
1: Ara la gent, quan hi ha un foc, agafen la botura...
0: I van a filmar.
1: La camera i van a filmar. Van matar el treball de...
0: Sí.
1: A molestar el treball del bomberos i tot el que vulgueu. I és així que hi ha accidents.
0: Sí, sí. És veritat que les ciuredes resisteixen al foc?
1: Oh, sí, és veritat, segur. Sí. És el sol aire que resisteix i que dos mesos després, has de ser ben cremat, torna a fer fulles i torna a partir. Uh-huh. Però s'ha perdut el seu principal reporte del sol, que ha quedat cremat. I encara ara... sortim surro d'aigües cremats.
0: Encara ara?
1: Sí, perquè ningú és el compa pas i llavors ens acosta cara.
0: Ah. Després de l'incendi del 76, aquí als Aspres, es va crear un sindicat intercomunal que heu presidit durant 42 anys per coordinar els treballs de protecció dels Aspres.
1: Els treballs de protecció dels boscos dels Aspres a l'incendi del bosc.
0: Sí.
1: I aquest sindicat l'he deixat enguany perquè va caldre posar una mica, també. I sempre va... Som primer vicepresident i sempre va existint i fem treballs per la prevenció i qui torni pas a haver foc. Fem pistes, posem cisternes d'aigua, netegem els boscos, que és el principal. I voilà, això ens permet ara de tornar a treballar els surros a poc, i diem, ens acompa tot el surro que fem. Arribem l'any passat, no, vam tenir problemes amb el llevaires, que vam pas venir, però cap a tornar cap a 200 tonelades de surro, el que teníem pas l'any passat.
0: És més que...
1: L'any passat, hi ha 20, quan hi va haver foc.
0: Abans se'n feia més de ciure?
1: Ah, sí, ui. I abans hi havia molts de fabricants, aquí a Serret mateix hi havia 4 o 5, el Bolú, i grosses fàbriques, com en Tres Cases, que sempre existeix. Hi havia, en Sabater, llavors, que, era, que era el Bolú, i en Toran, i ui. I ara en queda molt pocs, ara queda en Llam, queda l'Abel.
0: I Vivers continua sent la capital del Siure?
1: Pues capital, més,
0: més un centre importantíssim.
1: Més un centre i vam fer, cada dos anys vam fer manifestació que es diu Vive Expo.
0: El col·loqui Vive Expo, sí.
1: Que van venir els responsables del sud d'Itàlia, d'Espanya, de Portugal i d'Argèlia i tot això. I com haig de bandera, en 2014 ens cal fer com a Vivers que representi la França, la regió Provència i que sigueu representats per tot, sobretot en Europa, perquè vaig ser designat llavors a l'Europa per discutir el Siure. I llavors vam fer l'Institut Mediterraneu del Siure.
0: És el 92 que es va començar a celebrar el col·loqui Vive Expo.
1: Sí, sí. Més o més oficialment, però abans ja feien coco.
0: Sí. El Siure no és sols una matèria per fer taps, no? També ara la construcció s'utilitza cada cop més, no?
1: Ui. El Siure serveix per moltes coses, per les sabates, per isolar la fosada guiana, per isolar les cases, sí. Per un munt de coses.
0: Doncs el Siure és pas un producte antic, vell, és a dir, que té futur, el Siure.
1: Ah, sí, té futur, perquè és un com una mica ecològic, eh?
0: Vos encara presidiu, no?, l'Institut Mediterrani del Siure?
1: Sí, això ho he guardat.
0: Ah, per què heu guardat això?
1: Perquè
0: us interessa especialment, eh?
1: És el meu bé i m'interessa perquè en tinc.

0: Anem acabant ja aquesta memòria amb Jagger Nodiés. Us he demanat músiques, m'heu dit, va, se pas, es posa una sardana.
1: Jo som el que som.
0: Sí.
1: Som francès i hem pres un català. Mi primer som francès perquè el meu padrí es va morir en 14, el meu pare va fer la guerra de 39-45 i jo he fet l'Argèlia. Més francesos que això.
0: Tres guerres.
1: Tres guerres n'hi ha pas masses. I doncs som francès, som treballat en França, som tot el que vulguis i després som català. Bé, bon. Som pas catalanista.
0: No? Què vol dir això?
1: Vol dir que això de la independència crec pas, que en fi, jo ho veuré pas, si t'ha d'arribar un dia, en fi, hi ha molts anys que treballen i ara es veu un guany amb les eleccions que volen fer, que ja som pas d'acord, i és una ferra com a per tot, com en Amèrica ara. És una ferra d'home que vol ser president d'una república catalana. Voilà. I és segur que quan arribeu a ser president d'una república és formidable.
0: I si un dia arribés aquesta república catalana, què en pensaríeu vos?
1: No, jo penso que anys enrere el Rosselló hagués fet partir de la Catalunya, aquí sí. Ha estat un bon... Pensa que ha estat una bona cosa si la nostra capital era Barcelona. Bé, ara hi crec pas, ara no. Hi crec pas.
0: Sí, sí. Bé, tot això...
1: Cadascú el seu.
0: No, no, tot això venia per la sardana. Perquè...
1: Sí, la
0: sardana... Per explicar sardana, que us agraden les sardanes.
1: Les sardanes m'agraden. Sí. Cada any fem una festa, la Festa Major de Vivers, que hi ha poc pobles que la mantenen, i pobles petits així encara menys, perquè hi ha molt de calés. I cada any, per la festa, tinc una cobla catalana. Tinc la Bisbal, tinc la Costa Brava, tinc... Bueno, tots aquests sí. que hi ha a la Selvatana, cada any tenim una cobla orquestra catalana.
0: Mm-hmm. A Vivers.
1: A Vivers.
0: És per al mes d'agost?
1: A Vivers hi ha de més pocs catalans i de més a més pocs.
0: Sí.
1: Però la gent venen amb cobles així, venen de lluny a veure la sardana.
0: Perquè els habitants de Vivers són... Són gent del país o hi ha de tot?
1: No, s'acaba això, s'acaba.
0: S'acaba?
1: Sí.
0: Venen de fora?
1: Ja venen de fora, tots. Estan bé aquí.
0: Oh, carai, tant. Sí, està molt bé.
1: Bé, hi ha, no sé pas, quatre famílies catalanes aquí al poble. S'ha acabat.
0: Ens acompanyen dos adjunts, eh?
1: Sí.
0: En aquesta memòria. Us estan controlant o què? Us controlen?
1: No! Aquest entén pas el català.
0: L'altre sí, eh?
1: Sí, ja, amb aquest sí.
0: Sí, sí.
1: No, és perquè jo poso cap secret.
0: No, d'acord.
1: El que dic és veritat i s'ha acabat aquí, eh?
0: Posarem una sardana, potser ell m'ha dit l'Empordà. Us va bé?
1: Sí.
0: L'Empordà,
1: sí.
0: D'acord. I després el Ximist també m'ho ha demanat. El grup El Ximist.
1: Sí, perquè trobo que tenen cançons una mica... Cançons que te donen la... de ser content, de ser... Sí. Són pues, cançons tristes i tot això. I cançons, jo també són cançons que relaten la realitat de les coses. És formidable.
0: Voleu alguna cosa més de música?
1: No,
0: o posarem...
1: Poso el que vulguis.
0: O el que vulgui jo.
1: Això mateix.
0: D'acord. Jagger Nodiés, gràcies d'haver-me acollit aquí a l'Ajuntament, a la Casa de la Vila, la més guapa del país.
1: Ah, sí, sí?
0: M'heu dit, eh?
1: Has vist la sala del Consell Municipal?
0: Sí. No.
1: Aquesta és la més guapa de França.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: D'acord, ja l'espiaré després.
1: Vale.
0: Jagger Nodiés, gràcies i bon dia.
1: Vols beure un cafè?
0: Sí.

La sardana del Vallespí és un moment de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra que hem escoltat amb la soprano Montserrat Caballé. També els Alximis han acompanyat aquesta memòria perquè Jacques Arnodiés ho ha volgut, com també ha volgut la sardana L'Empordà que hem escoltat en la veu de Salomé. I parlant de cireres, hem escoltat la versió catalana del Temps de les cireres que va fer Joan Pau Giner.

0: Després de l'enregistrament, prenc el cafè i continuem xerrant. També amb el primer adjunt, Pierre Dalou, que ens ha acompanyat durant tota l'estona. És ell que em comenta que son pare li havia explicat com el castigaven a l'escola, en cops de regla els dits, si parlava català. El batlle, Jacques Arnaudiès, també recorda com l'havien castigat per aquest mateix fet. Pierre Dalou em porta després a visitar la sala del Consell Municipal. És una cova, em diu, és veritat. És una petita sala, sense obertura, amb 10 o 12 cadires i una taula. Aquí la mestressa, quan hi havia l'escola, hi tenia les gallines, porcs. Després, en aquesta partida baixa de l'antiga escola, s'hi va fer l'actual ajuntament. Ho ha explicat el batlle, Jacques Arnaudiès, que està molt satisfet de la seva casa de la vila, ja sabeu, la més guapa del departament.
1: Memòria. La nostra gent.

0: Ràdio Arrels.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: A l'edat mitjana, el Canigó tenia una fama molt dolenta. Era una muntanya temible, considerada com inaccessible. De fet, els primers documents escrits que tenim són d'un autor anomenat Gervasi de Tilbury, que va ser el primer cronista a esmentar les llegendes del Canigó. Entre 1209 i 1214 va redactar una obra enciclopèdica destinada a l'emperador romano-germànic Otó IV, on recollia dades històriques, geogràfiques i científiques, però també tradicions populars i contes meravellosos. Es tracta dels Otia Imperalia, divertiments per a l'emperador. Tots els altres autors antics s'hi han referit representant el Canigó com una muntanya malèfica i atribuint aquesta particularitat a la presència d'estanys. De fet, en la major part de la tradició pirinenca, els estanys són uns llocs que semblen concentrar una potència diabòlica. Una creença molt antiga, heretada del paganisme, volia que llançar una pedra en un estany de muntanya pogués desencadenar immediatament uns temporals desastrosos. No obstant això, el Canigó no és gaire una muntanya d'estanys. Els que s'hi troben són molt petits, poc pregons i no hi viuen cap peixos. Són els estanyols, els gorgs del Cadí i el gorg de Comalada. És possible que els autors antics hagin fet una confusió amb d'altres estanys del Conflent, carregats ells també de llegendes, els estanys de Carançà o bé els gorgs de Noedes, el massís veí del Madres. Avui dia, ningú més no parla d'estanys maleïts o de dimonis. Mai una certa reputació malèfica persisteix en la veu popular, deguda a una sèrie d'accidents d'avions inexplicables que se van produir a la falda nord de la muntanya. N'hi ha que pensen que la gran quantitat de ferro contingut en el Canigó desorienta els instruments de navegació i atreu els avions com un imant gegant. Que sigui agenda o realitat, una cosa és certa. Els avions s'aparten ara del Canigó. Canigó, la muntanya mítica catalana, de Didier Pairé i Roig, publicat a les edicions Farell.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
4: Ràdio Arrels. Anne Fiac, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Els jugadors d'Scrabble ho saben. El joc accepta pas els noms propis, aquells que tenen una majúscula i que designen una persona coneguda o un lloc important, com un país, una regió o una marca comercial. Espieu si és estrany. No s'acceptaran pas David, ni Josep, ni Joan, perquè no surten als diccionaris. Mais, trapareu al diccionari Roger, Benjamí, Batista i Lluís. És perquè són pas fora que noms de persones, són mots que volen dir quelcom més. Roger és un pei, és un sinònim de moll, aquest pei que tira vermell i que fem torrar per menjar. Benjamí designa el nin més petit dels minatges de la família, el caganiu. I Lluís fa referència al rei Lluís de França. Les peces de monedes que porten la seva cara encunyada se'n diuen Lluïsos. Al Rosselló parlem més aviat de Lluïses. I Batista és el nom d'una tela. La definició exacta és teixit de lli o de

0: cotó, amb lligat de plana, blanc i molt fi, usat en la confecció de mocadors de butxaca i robes d'ús interior. Roger, Benjamí, Batista i Lluís són al diccionari.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arels, a Elna, 95.
3: Radio Arels. Són les 8 del vespre.
4: Rosselló,
5: Vallespí,
4: Conflent,
5: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda.
5: Radio Arels.
6: Som el dijous 28 de maig, bon dia. Alerta canícula avui amb 37 graus a la plana i 23 a la muntanya. Això correspon a 11 graus per sobre de la mitjana per aquesta temporada. Aquesta nit les temperatures seran igualment altes amb 24 graus a Perpinyà i a Ceret, 23 a Prada i 19 a Prats de Molló. Demà les temperatures baixaran una miqueta. Les mínimes seran de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 21 al Conflent i 12 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda les màximes seran de 30 graus a Perpinyà, 31 a Ceret i a Prada, 27 a Prats de Molló, 23 a Montlluís i 26 a la Torre de Querol. Dissabte les temperatures continuaran sent altes. Les mínimes seran de 19 graus al Rosselló, 18 al Vallespí, 17 al Conflent i 11 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja pot ser a la muntanya amb un oratge a l'Alt Vallespí i a Cerdanya. Les màximes seran de 29 graus a Perpinyà, 32 a Serret, 26 a Prats de Molló, 30 a Prada, 22 a Montlluís i 24 a la Tor de Querol.
7: Radio Arels.
8: Radio Arels.
7: Cada dia i cada hora en català.
3: Des de l'any 1981, Radio Arels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarels.cat. Donatius.radioarels.cat.
9: 100% en català.

les promeses d'amor etern.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: cosa més bonica i preciosa.
1: Sense pecat ens ensenya a ballar, a cantar i a

carrer de l'hospital al carrer. Hay dos cases a la mà dreta. Allí viu un estudiant que festeja amb la Sileta. No l'ha pogut enganyar, no l'ha pogut enganyar. Ni amb raons.

d'habitació podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima i no fer-me mal. No posessiu cap cara d'espant. El veurem per dintre tot ben corcat. Si em moro a casa, què direu? Si em moro a casa, què direu? Voldran saber-ho.

són tan absurdes que un munt de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes que us baixaran altes avall. L'àvia se'n riu vesperon, no es queixava mai, i amb xucamulla refilava: no em miris més a dintre teu, que ni de prop ni de lluny

El Pare Etern, que en el cel s'hi assumira tot de molt amunt, però l'Inetern no tenia manies i em feia aixecar les 8 en punt. Deien que era molt rondinaire, que no feia res, que no podia ser. No es podia anar com jo mirant en l'aire. Per estimar calien diners, però jo, Francesc, pida la serra,

m'encanto per posseir coses immaterials, per conèixer allò que crec que sóc, o per deixar de ser algú. Canto perquè és bo per la salut. Canto constantment, per ser lliure, per dins i per fora. Canto perquè sóc tímida, per tenir intimitat. Canto per somiar i somio que canto. Canto per animar la festa o bé canto per fer dormir. Canto simplement per fer vibrar l'aire. Canto per escaquejar-me. Canto per empastar i per portar la contrària. Per exposar la fragilitat de la vida, acceptar els errors i despullar-me. Canto per trobar la felicitat. Canto al plany i a l'eufòria. Canto a l'amor i l'amor em fa cantar. Canto a la pena i se'm desfà. Fins i tot crido cantant. A vegades canto per diners, però a vegades canto per no pensar en els diners. Canto perquè m'és igual tot, perquè cantar només és un joc. Canto quan no sé parlar. Canto per aprendre idiomes, però també canto sense lletra. És veritat que a vegades canto i canto i no serveix de res. Però canto perquè m'encanta. I si no canto,

canto per apropar-me una mica més a tu. Perquè t'estimo, perquè m'escoltis. Que si tu cantes jo t'escoltaré i si m'ho demanes cantaré amb tu. Canto per confessar-me, perquè confieu en mi. Per explicar històries, destapar injustícies i viatjar a l'infinit. Canto perquè la mort m'agafi cantant. Canto a l'individu i a la societat. Canto al passat per entendre què està passant. Canto per fer la revolució i per tenir revelacions. Canto al futur perquè segueixin cantant les següents generacions.

en tot moment, canto on em convidin, allà on em deixin cantar, per denunciar, per redimir, per fer les paus, per derrotar, per triomfar, per assenyalar, per disfrutar. I no canto per ningú en concret, canto per donar i per vendre, per perdonar i per rebre. Canto a les heroïnes, a totes elles, les blanques i les negres. Canto contra la censura i canto per totes les víctimes. Canto

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: A la vall de la Rutja, escolteu Ràdio Arels
2: al 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: A Bula d'Amunt, 95.
2: És un mico sense història. Ella diu d'ell. I li falla la memòria per uns guants foscos de pell. Però als seus ulls hi ha una

partida serà així, però sóc un vell sparring partner i no havia vist mai una calma més salvatge i més secreta com avui. Pren el primer bus, fes via, que la resta ja és poesia.

0: El Molí de Vent de Perpinyà. Escolteu Radio Arrels
1: el 95.
2: Take my heart. It used to be so supple and sweet.

0: El Bernet de Perpinyà. Escolteu Ràdio Arrels
1: el 95.
2: I run in the evil.

0: Ràdio Arrels.
1: A Bulaternera, 95.
2: Feina es fa quan vols sense manies. Talla siluetes sense rostre.

racó d'un pàrquing. Tots dos llavis contra llavis, sense més explicacions.

0: Sant Cicle de Perpinyà, escolteu Ràdio Arrels
1: a